cançons que marquen un moment. A Radio Pego, aquests moments fan tota una vida. Sintonitza'ns. Estem al 107.8 de la FM.

que boig el món, que no té cap sentit. I em fa pensar, no sé què hi faig aquí.

0: petardo, va.
1: I tu, què escoltes? Jo ja ho tinc clar. Ràdio Pego.

on paren els paisatges de sargantanes, de pedres sobre pedres i argilagues, oceànica remó palpejant fent timba. On paren, ara que els estels han caigut sobre rodes de dents i els polvoritzen per fer-ne púrpura per cobrir imitacions? Si els hereus del sílex, alquimistes del bronze passats a ferrers, treballen fent cadenes de llum a brutes fàbriques. Però el futur esdevindrà segurament de les argilagues i l'heura desfarà els marges impossibles que abracen les muntanyes i el taperàs serà testimoni de nous cicles de pluja i ni la remor romadrà en la difosa infinitat. Assegura't que no estigues consumint una imitació de vida. Constata que no moriràs per viure. Sucumbeix a l'ànsia irrefrenable que mou la vida. Amunt del terrat, obri les ales que les engorfes algú deixar invàlides i vola sobre possibles sedents.

0: informatius Ràdio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Ràdio Pego. La ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Ràdio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Ràdio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.
2: Ràdio Pego @pego.org, el correu de la ràdio.

0: t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
1: Escoltes Radio Pego.

0: Estàs tan lluny de mi com el meu poble del seu país, com la bohèmia de París, com el meu dol del teu llençol.
1: Estic tan lluny de tu com l'amor és lluny de Roma, com Nova

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, te ho expliquem als informatius de Radio Pego. La ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

Ràdio Pego, al 107.8 de la freqüència modulada. Per a la gent que ho vol tot.

0: informatius Ràdio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Ràdio Pego. La ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Ràdio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Ràdio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

Cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, el programa que segueix i seguirà dient les veritats que altres no diuen i a molts molesten. Escoltarem les cròniques sobre Amèrica Llatina, Cuba no està sola, de la Joania Guzmán, i El Tàmano, amb Daniel Carecía. També la del nostre incontinent, Josep Cendra, titulada Hauria de ser veritat. I el Jordi Mata, presentant i seleccionant les notícies nacionals i internacionals i la música. Recordeu, cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, a la 107.8 de la FM i a radiopego.com.

0: Bona vesprada a totes i a tots, ja som ací. Avui és un programa especial. Tots són especials a La Mosca, però avui més, perquè és l'últim de temporada. Estem aquí les forces vives del programa en viu i en directe, com està Dani Garcia. Bona nit.
1: Hola, bona tarda, bona tarda, bona vesprada. El dia són més llarga.
0: Sí, diuen bona vesprada, bona nit, i el que faci falta. I també tenim avui en viu i en personal el nostre incontinent, hauria de ser veritat, el Josep ha vingut ací, aquí, a nosaltres. Bravo, bona vesprada, Josep.
2: Molt bé, bona nit. Bona vesprada, perquè està encara el sol.
0: Sí, està el sol encara forter, fa calor.
1: Bé, l'auditori de peu, per
0: doncs, el programa d'avui, com he dit, serà especial. Evidentment, quan són especials, tots ho fem amb moltes ganes i tota la professionalitat que sabem i volem aprendre més. Ja sabeu que sempre ens podeu dins de coses i trucar a la ràdio o pel carrer, sempre hi hagi bona crítica constructiva. A la primera part, el Dani ens farà una introducció d'uns temes que comentarem, l'Amèrica Llatina, el de Cuba també, el nostre incontinent també dirà la seva, evidentment, que si no, no podria callar-s'ho. I després, doncs, parlarem una miqueta, hi ha un parell de temes que el debat ens donarà temps, que parlarem d'Amazon, d'aquesta rata de claveguera, aquest ser inhumà, aquesta tros de carn que no, bueno, no vull calentar-me més perquè ja ho comentarem, perquè tota la persona que tingui una mica de sensibilitat, aquesta persona li desitjaria el millor, jo personalment molt més que el millor. I després també, si hi ha temps, només comentar una resolució que s'ha aprovat al Parlament Europeu, que crec que és prou negativa i porta una deriva que la veritat que no estem gens d'acord i que tindrà repercussió. Estilo Trump, ja només dic això. I ens sembla que amb això no tindrem més temps. La música serà, poder escoltarem Ovidi, ens acomiadarem, sí, clar, parlarem dels acords de pau d'Iran una miqueta, és a dir, la rendició incondicional dels criminals feixistes sionistes dels yanquis i Israel davant d'Iran, la rendició incondicional que s'ha fet. I ens acomiadarem amb aquest programa amb una cançó que serà una cançó iraní, que es dirà Ei Iran, que és una cançó de resistència i combat. Amb això ho acomiadarem. Esperem que ho disfruteu i així que arrenca La Mosca.

0: Bé, Dani, doncs molt bé aquests 5 punts. Si podem parlar una miqueta aquí, avui que estem els 3, i, no sé, desenvolupar algun punt.
1: Era una mica un resumen, no solo
0: Sí.
1: semanal, sino de la actualidad, lo que estem rodejat ara mateix, de lo que patim, d'alguna manera, no? Perquè des d'aquest xèrif Panocha que s'ha fet càrrega del món sencer i ens ha posat a totes en el disparador i tot hem tingut por en moments donats i ara mateix de que apretés el botó, no? Que era una cosa que dèiem, no, no, no. I sempre ens deia, no, Corea del Nord sí que puc... Bueno, ara té aquest indeseable, té el que té i està amenaçant i, per la part que ens toca a nosaltres també, el tema de Cuba és molt preocupant en aquest
0: Sí.
1: moment.
0: El tema de Cuba, ja ho hem comentat aquí en els darrers programes, està en una situació, diríem, al límit, no? Però al límit no vull dir que hagi de caure. Cuba estan reorganitzant-se. Per exemple, ara s'ha aprovat a través del govern cubà una sèrie de reformes per incentivar la producció, entrar capital privat amb pimes, etc. I també hi ha acords comercials importants amb altres països que han decidit apostar per Cuba. El que passa que pràcticament... Jo crec que també moltes empreses... Això no es diu perquè els Estats Units estan com estan. Aquí, diríem, hi ha un punt que no sé com pot anar, perquè hi ha un punt de... És a dir, el tema d'invasió pràcticament jo crec que està descartat. Una invasió física a Cuba, als Estats Units sortiria molt car, perquè ha de ser una invasió per mar, o per l'aire, cosa que hi ha 8 milions de 6 milions com a mínim de milicians preparats. L'estret de Florida està a 140 quilòmetres la mansió de Mar-a-Lago del senyor Trump. Cuba té míssils, té armament i a part d'això pot fer una repercussió, és a dir, un drama humà i una fugida de moltíssima gent cap als Estats Units. Pot crear problemes greus, a part de que seria a nivell mundial un fracàs totalment. Llavors, el que no sé jo si juga a favor o en contra el tema d'Iran, és a dir, en aquest moment els Estats Units va apostar per acabar amb Iran, no ho ha aconseguit. Evidentment que no ho ha aconseguit. I esclar, llavors, una, dos, o té l'espina de Cuba i ara hi serà una manera de desviar el tema, o realment s'ho pensa veient que si això ha passat a Iran, a Cuba amb un altre nivell, que el tinc al costat, també em puc enganxar amb un merder que em costarà sortir. Llavors, espero que hi hagi gent racional, no els seus directes assessors com ha sigut aquest psicòpata Marco Rubio, altra gent, però bueno, esperem que pugui raonar i trencar una mica aquesta dinàmica. Després també hi ha l'altra cosa que té la flota que té davant del Carib amb el Nimitz, crec que és el portaavions. Això no pot quedar-se allà indefinidament. Això és una despesa diària pel govern nord-americà i un descrèdit. O una, dos, si estava fet per atacar o fa això, que crec que no farà, o es retira. I ja veurem després. L'acontecimiento siempre en desarrollo, com deia el gran Walter Martínez, un famós periodista de la televisió Russia Today, que la veritat el trobem a faltar. Bé, i després de Cuba, una cosa que ja que ens acomiadem, doncs volem celebrar i commemorar i recordar el 100 aniversari del naixement del gran estadista i revolucionari que va ser Fidel Castro. El dia 13 d'agost es compliran 100 anys del seu naixement. A Cuba s'han preparat una sèrie d'activitats, una sèrie de col·loquis, on participarà moltíssima gent de molts moviments de tot el món. És una efemèride important, perquè a més no és només un referent d'Amèrica Llatina o de Cuba, evidentment que no. És a nivell mundial. Parlar de Fidel, ja com deia un, no falta dir el cognom, és Fidel, Fidel és Fidel. I això ho sap, la majoria de gent té milions que hem estat sempre amb ell i també n'hi ha que estan en contra, però Fidel és Fidel i ha representat un canvi, un paradigma per Cuba i per Amèrica Llatina. Sense Fidel no s'hagués entès ni la revolució bolivariana, ni la sandinista, ni Evo Morales, ni Correa, això ho han reconegut els mestissos.
1: Es que es la diferencia, pienso yo, de un gobernante a un estadista. Un estadista, yo creo que sobran els diners de una mà para dirlo en tot el món, ¿eh? Y contem, ya no es un tema de ideología, es gent que en el camp de las ideas ha aportat algo diferent, ¿vale? podem comptar a Churchill, podem comptar gent nazi, però Fidel, estan, on està situada Amèrica Latina, ha sigut un faro. Sí. O sea, tot el que ha passat a Amèrica Latina, incluint a Brasil, d'idioma portuguès, ha sigut a partir del Che, de la revolució cubana i de lo que s'ha fet en Amèrica Latina. Tot. Tu pots parlar de Salvador Allende, un gran. Bueno, sempre ha estat de la mà de Fidel. Sí. Tu pots parlar de Chávez, pots parlar fins i tot governos que són una mica socialdemòcrates com Kirchner, en Argentina, ha sigut gent que ha tingut la decència de dir no, Cuba, el país de major alfabetització, hauríem de tenir una política social com ha sigut lo de Cuba i de més, i a més per la solidaritat. Hi ha metges cubans a tota la Llatinoamèrica. Sí. Això honra. I això ha sortit del pensament de Fidel. I acabo. El ser estadista, que vol dir? Que s'ha anticipat 30, 40 anys a lo que ocorreria.
0: Sí.
1: Hi ha discursos d'ell avui que són vigents. Ja ha comentat tot el que està passant ara amb els Estats Units.
0: Estats Units, el que passaria amb Palestina, etc. I, bueno, i una cosa molt important que no vull deixar de recordar. Hi ha països avui en dia que existeixen gràcies a Fidel, a la Revolució Cubana, com és Angola, Namíbia. Els anys de la independència d'aquests països, l'any 75, quan es van independitzar de Portugal, bàsicament Angola, Moçambic, sobretot Angola, va haver-hi un intent i una invasió directa de Sud-àfrica, perquè Angola és un país ric en recursos, petroli, mineral, etc. I hi havia un plan d'Estats Units i utilitzant a Sud-àfrica per quedar-se a Angola. Van arribar pràcticament a la capital, la Maputo, i el govern angolà que va declarar la independència, el moviment popular de liberació d'Angola, va demanar ajuda a Fidel. Primer van arribar tècnics, assessors, i després, en contra de l'opinió, que encara que pensi que la gent que va ser Rússia per equilibrar el tauler, no, Rússia no estava, la Unió Soviètica no estava per la labor de... I Fidel va dir, senyors, anem a ajudar Angola perquè els hi devem, és Àfrica, nosaltres som germans nostres, i va començar a enviar un pont aeri i de barcos amb material pesat, des de tancs, avions, etc. I gràcies a les internacionalistes cubans, Angola va resistir i va guanyar la partida. Es va negociar uns acords de pau i Angola va ser independent. I l'únic, com va dir Fidel, de nosaltres d'Angola no ens hem emportat cap riquer, al contrari, l'únic que ens hem emportat han sigut els taüts dels nostres 2030 o 2070 combatents que van morir per defensar aquella terra. I gràcies a la... I Namíbia va ser independent també per la intervenció, sobretot a la batalla de Cuito Canavale, que va ser decisiva. I Sud-àfrica es va acabar l'apartheid també per la repercussió d'això. I això ho va reconèixer en Nelson Mandela, que quan va eixir de la presó, el primer que va fer va ser anar a Cuba i felicitar i agrair a Fidel tot el que havia fet pel seu país. Vull dir que les brigades mèdiques per tots els països, per més de 60 països, Amèrica, Àsia, Àfrica, Oceania, etc, etc. És a dir, que un país de 11 milions d'habitants, imagina't el potencial amb un bloqueig criminal que no ha tingut cap país en els últims 100 anys, amb el i segueix, i un país sense recursos pràcticament, el que ha fet i el que hagués pogut fer i el que farà. És a dir, que és una dimensió descomunal la figura de Fidel, que celebra aquest 13 d'agost el seu 100 aniversari.
1: I coses que no sabem, un petit detall, si em permetes.
0: Sí.
1: Té a veure a Argentina. Any 73, las Fuerzas Armadas, un golpe militar en Argentina, y agafan presos a una docena de guerrilleros, ¿vale? Montoneros, del ERP y de la FARC. Los confinan en el penal de Rawson en la Patagonia. Viene una madrugada, los fusilan a todos y se salvan 4 o 5 y consiguen pasar a Chile. Demandan que quede allí en la embajada. ¿Y qué pasa en Chile? Que Chile le cremaba las manos porque ya estaba la cosa jodida de más. ¿Sabes qué ha fet Cuba? ¿Qué ha fet Fidel? Le ha enviado un avión sanitari porque había sido gente que estaba en el ferit y demás del ametrallament que habían fet las Fuerzas Armadas. Ha agafat aquesta gent, le ha donat asilo político a Cuba y le ha trasladat a mal temps la familia a poc a poc. Sí, y es un tema que s'ha sabut 20 anys després, perquè bueno, feien moltíssimes coses de Callao, moltíssimes coses apoyando, han apoyado a todos los grupos revolucionarios de América Latina, les guste o no esto a la derecha, que lo pueden usar como una arma de doble filo, pero para nosotros, para la gente que ha militado a América Latina, no solo que ha sido un faro ideológico, sino también de solidaridad.
0: Sí, sí, y ahora y para rematar, ampliaremos la primera temporada, pero només digo una cosa, Chernobyl, l'any 86 explota la central nuclear de Chernobyl. Ja sabeu com va anar, va ser tremendo. Es van tenir que evacuar 500 pobles, milers de persones. En aquell moment la Unió Soviètica s'estava descomponent. Hi havia milers de criatures amb contaminants de radioactivitat greus. Van demanar ajuda a Cuba i Fidel personalment va dir que vingui cap aquí. I a partir de l'any 90, 89, 90, van començar a arribar a un pont aeri i allí a Cuba, que Cuba dona el que té, no el que li sobra, van habilitar el campament de Tararà, que era per a criatures als estius, fer un hospital, i allí es van curar més de 20.000 criatures. I a més, amb l'agravant, que van seguir curant ucranians quan el govern ja va caure de la Unió Soviètica i van entrar governs hostils amb Cuba, que votaven en contra de Cuba a la Unió, a les Nacions Unides, i Cuba seguia curant criatures ucranianes. Vull dir que no li importava el seu govern, sinó la gent. I això, podeu buscar-ho. Una manera del turisme com aquesta no n'hi ha en la història moderna a aquest nivell. Bé, res, seguiríem parlant d'això i ens faria acabar l'hora. Escoltem ara la cançó de sintonia nostra, de Carlos Puebla, Cuba no està sola, perquè en aquest moment Cuba no està sola, hi ha milions de persones que estan amb ella i que la recolzen. Escoltem a Carlos Puebla amb la cançó aquesta de Cuba no està sola, Cuba vencerà.

0: Molt bé, Cuba vencerà, això ho tenim claríssim. Ho passen malament, però guanyarem, perquè tenim la raó. Bé, i un altre tema de que no té la raó i que és un cert despreciable, per desgràcia tenim el Parlament Valencià, que és un tal Carlos Mazón, no sona? Bé, només vull llegir un tema, un introduir, i un petit intervenció de Baldoví al Parlament Valencià explicant què fa aquest home i què ha dit. Diu a l'article de VilaWeb que riures davant les víctimes, indignació per l'actitud de Mazón durant una intervenció sobre la gota freda. El síndic de Compromís, Joan Baldoví, s'ha indignat al ple de les Corts Valencianes per l'actitud de l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, durant una intervenció sobre la gestió de la gota freda. Baldoví comentava els missatges revelats ara del grup de WhatsApp del Consell del 29 d'octubre del 2024, en què Mazón va demanar d'inundar de dades els mitjans perquè fa la sensació d'estar alerta que t'hi cagues, així mateix. En aquell moment, Mazón, present a l'hemicicle, ha rigut mentre mirava el telèfon mòbil. Tela, eh? Li estem pagant 9.000 boniatos al mes. Cuidao. El gest s'ha produït just quan Baldoví recordava que l'expresident es trobava en un reservat mentre morien 230 persones. I encara riu, diu. Encara riu el tio. És que és riure's davant les víctimes, ha reaccionat el síndic de Compromís. Tot seguit, Baldoví ha interpel·lat l'actual president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca. No li fa vergonya mantenir una persona aixina? Apugir-li el sou, donar-li el pis, conèixer, donar-li cotxe oficial, col·locar tots els seus assessors, no li fa vergonya? Finalment també s'ha adreçat a Vox i els ha demanat si no els feia vergonya mantindre aquell personatge a les Corts. Recuperem el moment.
1: Mira si són perillosos que Carlos Mazón, a les 8 del matí del 29 d'octubre de 2026, deia, vamos a inundar de datos a los medios, desprende sensación de estar alerta, que te cagas. Després va desaparèixer tot el dia, estancar en un reservat mentre morien 230 persones. I encara riu, el tio. Encara riu. És que és...
2: Silencio, señorías.
1: El riuries davant de les víctimes? No li fa vergonya mantindre una persona així? Pujar-li el sou? Donar-li pis? Donar-li cotxe oficial, enxufar a tots els seus assessors, no li dona vergonya. Còmplices de Vox, no vos dona vergonya mantindre a este tipo així? No vos dona vergonya? Vos dona vergonya mantindre a Camarero que se n'anà de canapé mentre sabia que n'hi havien abandonat a les persones en pisos tutelats i a la gent de l'assistència? A Rovira, que a les 12:30 se n'han apagat a casa, despreocupant-se de les escoles, de centres docents, quina poca vergonya. I mentre tot això passava, els veïns i les veïnes intentaven salvar-se. Salvar-se. Salvar els altres. Famílies telefonant al 112 angoixades perquè no sabien si els seus familiars estarien bé. I vostès pensant en dar sensació d'estar alerta que te cagues. Quin contrast més dolorós, més inapel·lable. Un poble digne, un poble que va demostrar estar a l'altura i enfront vostès, vostès, que no li arriben ni a la sola de la sabata a aquest poble.
0: Bé, doncs aquí és el tall de Baldoví. Bueno, ho subscrivim totalment. Jo ho diria més fort, però bueno, em callo perquè aquí també estem a la ràdio. Però...
3: Este home és educat i ho ha dit, però és que més salvatge ja no pot ser. També el problema que tenim en este país és que oblidem molt pronte, perquè...
0: Sí, això sí.
3: La veritat és que després de la propaganda que s'ha fet i s'ha explicat, la propaganda en contra d'Amazon i totes les dades i informacions que han eixit, està clar que aguantar-lo, això és un acte de vandàlic, però bueno, això és el que estem veient. Ja mos va passar també en aquell, com he dit, aquell que Saúl era de Forna.
0: El Blasco.
3: No, el d'Estratges.
0: El Camps, Forres Camps. Soy Forres Camps.
3: Saúl era de Forna.
0: De Forna?
3: Sí.
0: Ostres, quin veí més il·lustre té aquest poble, tu.
3: No, però aquest home també, ara, per exemple, ha eixit lliure i perquè...
0: No, es vol presentar!
3: Sembla, no, però també sembla que a Mazón no li passarà res. O sigui, no. La justícia...
0: Però és sí. Que aquí l'ull del mos és que aquesta gent mira el mòbil, se'n riu, com l'altra volta encara saludava una diputada que l'interpel·lava, és perquè sap que té les esquenes cobertes de la justícia. Aquí no hi ha justícia en aquest país. I això el PSOE ja ho tenia que tenir clar, ho veu, ara ho està patint. Però jo vull recordar als senyors del PSOE i als senyors que ara critiquen la justícia parcial, que quan va haver-hi la repressió contra el moviment català amb presons d'anys, multes, etc, etc, la justícia era cega, deien. Quan va haver-hi la repressió contra Podem, la justícia era cega i s'ha de respectar. I ara la qüestionen. És a dir, aquesta gent bé, són, també, està al poder escolta, judicial. No és a dir, aquesta no gent, per això el senyor Mazón no diu res.
3: Hi ha una cosa...
0: Que...
4: No existen los escratxes?
3: Hi ha una cosa... Els
0: escratxes també. Això no, no, aquí no hi ha escratxes. Aquí no...
3: Escolteu, hi ha coses que havien de tornar a ser com abans. Com aquell, per exemple, aquest xic que vos agrada, aquest de Corea del Nord, es va dormir un dia un... I el va matar, perquè era un general d'això, estaven fent ahir una runa
0: això
3: el va matar.
0: Bé, això ho van dir, això és mentida.
3: Vale, però a ese sí que podien fer-li això, directament, aplicar-li la llei directament, perquè realment...
4: Però és el que acaba de dir, el poder lo té el poder judicial, i el govern és una altra cosa, el govern està fent el que pot, però no pot ser que hi hagi aquesta impunitat, tal qual ho han dit també, per a gent que està provadament han delinquit i han robat i han fet que...
3: Tornat a parlar de lo que és el País Valencià. El País Valencià, per exemple, en mans de la dreta del PP, inevitablement sempre ha anat de mal en pitjor, però realment no hi ha hagut una força que l'ha pogut parar. Algunes vegades, si ara, per exemple, estem altra vegada en la construcció en la costa, i espais, estem fent ahir barbaritats, estem fent barbaritats, i realment la modificació del paisatge, tota per exemple, així la Marina està, el nostre poble n'hi ha en pall, ahir dalt, allí per n'hi ha un altre.
4: Hi ha una llei de costes, no?
3: Sí, però al parecer se la toregen un poquet tot el que poden i més, perquè n'hi ha lleis secundàries que el que fan és endarrerir i fer que les coses no vagin. Entonces, el que jo em queixo, que és a lo que anava a dir, és que l'única opció que mos queda és eixir al carrer, que és el que es molesta a tots.
0: Sí, i una altra cosa. Una altra
3: els
0: cosa...
3: que són, els que manen
0: sí,
3: en qualsevol
0: però,
3: moment.
0: Sí, però la prova que a sortir a eixir al carrer no soluciona els problemes ni molt menys, aquest senyor Mazón ha dimitit de president després d'unes manifestacions de cents de mils de persones, sí. Però segueix al Parlament cobrant el que ha dit Valdolí.
3: Perquè no té vergonya.
0: No, però és que a més la manifestació per a què ha servit. És a dir, que després hi ha eleccions, i la gent ha de tenir una mica de criteri, perquè jo critico també la gent que vota, perquè, com deia en Guita, diu, sí, aquí tothom, la dreta, tal i qual, i ens fan això, però després deia ell, i diu, luego iréis, i los vais, i los votáis. Així els deia la gent que l'escoltava. Jo dic el mateix. Ara aquí, les manifestacions. Quanta gent que va anar allí a les manifestacions després votarà el PP? 15%? Serà elevat. És a dir, que si tothom està dient que és possible que el PP torni a guanyar, és a dir, amb el metro que va passar els 40 i pico morts al metro de València, pues no li va passar factura. 40 i pico morts.
3: Sí.
0: I així, i aquí 230. Espera que sí li passa factura, però no com perquè no el voti ni el Tato. És que aquesta gent no s'hauria de votar ni la família.
4: Ja, sí,
0: perquè es pot ser de dretes, però digne. Es pot ser de dretes, però honest. Però no un refill de la
3: sí
0: Santíssima
3: ha,
0: Mare.
3: Sí que hi ha un sector...
0: I ja està, llavors, quan votem, senyores i senyors,
3: mira,
0: pensem en el que votem. Reflexionem.
3: En les vagues d'ensenyants, d'ensenyament, per exemple, que aleshores manava el PSOE, que van estar en Maragall aquell, no me'n recordo si hi havia...
0: Maravall,
3: sí. Allà va ser una vaga increïble. Tampoc li va passar factura.
0: És que aquest és el tema, que la memòria
3: sí
0: és molt
3: però és que sí que hi ha un sector que sent, en aquest cas jo, per exemple, jo en aquell entonces vaig decidir que realment hi havia que castigar en les eleccions perquè es van portar supermal. Però bueno, per això no es pot fer res, perquè la gent és del Real Madrid o del Barça.
0: No, però bueno,
3: i
0: no canvia. Nosaltres jo crec que...
3: a l'esquerra sí.
0: Sí, però per això estem nosaltres a la ràdio fent campanya, perquè la gent reflexioni.
3: I la dreta no...
0: No, però la gent, ha de reflexionar. Llavors, doncs, el que no pot ser, és que no es pot entendre, és que després la gent vota al seu butxí. Així no... Bé, com el temps ens apreta i ens espera la crònica del nostre amic, escoltem un tema d'Ovidi, el gran Ovidi, que el teníem fa temps, últimament no havíem posat, escoltarem una cançó d'aquelles que diu «Pel que vull».

Que vull, perquè tinc ganes que plogues, sortir allà de casa, perquè vull, perquè tinc ganes que sortis, tenia jo un paraigües, perquè vull, perquè tinc ganes de tenir. Vaig dir-li de tapar-la, perquè vull, perquè tinc ganes d'ajudar. Va dir-me,

0: comença, hauria de ser veritat. Seria necessari que fora veritat i caldria que fora veritat. Però comencem el programa.
1: Molt bona nit, això és hauria de ser veritat i avui, com tots sabeu, és el darrer programa i fins a octubre, si no passa res i tot va bé, tornarem. Avui serà un dia que farem un minut resum de totes les coses que hem parlat i encara que aquí no som periodistes, hauria de ser veritat, sí que ha intentat de totes les maneres fer una crítica constructiva de la política de transport i d'altres coses que ara comentarem. Sobretot respecte a la política de transport, les nostres observacions s'han basat principalment en la falta o la manca de transport que té Pego, sobretot Pego en comunicació en les comarques i en les poblacions importants dels voltants. Ja això ho hem parlat moltes vegades, el que costa arribar a Alacant, el que costa arribar a Dénia, i també tots els assumptes de la falta d'un tren que vertebre les comarques. Per altre costat, també hem parlat i hem fet referència a la necessitat d'ampliar la residència d'ancians de Pego i el centre de majors, i ahir han fet diverses observacions, entre elles pues, que el convent dels frares a Pego està infrautilitzat i podria ser un lloc immillorable com a residència d'ancians i centre de majors. Respecte a la cultura, simplement hem fet algunes observacions sobre el temps que tarda en realitzar-se el teatre municipal i com durant diversos anys hem estat, podem dir, deambulant en càbiles i altres llocs, seguint un assumpte molt necessari.

Per un altre costat, també hem fet unes entrevistes en el que hem intentat posar apego en l'ambient nacional. Hem fet una entrevista sobre la pederàstia, que va ser molt interessant, i també sobre la justícia, fent una referència a Mazón i tota la seva indecència moral i política que ens ha ocupat gran part de l'any. Ara que ja estem al final, als darrers moments dels programes, perquè ve l'estiu i Ràdio Pego els col·laboradors descansen, també fer una referència que nosaltres descansem, però també la gent que treballa a la ràdio, que ha d'adequar, acoplar i fer que tot funcioni, estiga en ordre i a punt quan toca. Per tant, des d'ací, torno a reiterar les gràcies als equips de Ràdio Pego, i sobretot a Vicent Morera, que és el que es tracta a nosaltres. I abans d'acomiadar-nos, direm que s'apropa un any complicat. El proper any, vinc a dir-te, serà any d'eleccions, i això durà a terme moltes reflexions que des d'ací, des de Hauria de ser veritat, farem i posarem a l'abast de tots vosaltres. Anem a començar l'estiu i deixem un món fer caldo, perquè tenim el món en guerres i situacions provocades principalment per l'exèrcit més poderós de la Terra, que és els Estats Units, en el segrest de Maduro, el que diem l'assetjament de Cuba, la guerra d'Iran, la guerra en el Líban, i un etcètera, etcètera, etcètera, que esperem que aquest estiu i en tornar aquestes coses s'hagin calmat, o que almenys veiem una llum o una solució. Des d'ací, també recordar que queixar-se i protestar mai està de més, que és l'única manera que tenim de provocar els nostres representants perquè prenguin actituds i postulats més compromesos. I ara sí, m'acomiado de tots vosaltres i, com sempre, dono les gràcies a Ràdio Pego per aquest espai de llibertat, i a Vicent i a Jordi per deixar que m'exprese lliurement en aquest espai.

0: Bueno, que sí, volia comentar
1: algunes coses, sí, algunes coses que ja ves. Jo realment estic indignat com les diputacions i les alcaldies estan de desincronitzats. Allí tenim el Pont d'Autogenero, que ara que ve l'estiu és un lloc, podríem dir, necessari per a gent que ve d'Oliva i entra a la platja que està en el terme de Dénia. Però pel que sembla, la plataforma que volen fer, que jo pense que si la gent del poble agarrara quatre vigues i fera allí una passarel·la, acabarien abans. I sembla que els d'Oliva tenen els diners, els de Dénia no. I sempre estem igual. Tot va molt, molt, molt lentament. Realment necessitem més eficàcia de l'administració i que no es veu per un costat. I també ho veiem, per exemple, a Cipego, que em sap mal dir-ho, però el teatre fa pocs anys que està això ahí, que encara paralitzat. Quan començaran a obrir, a obrar, veurem si per a les eleccions està. I continuar dient, una cosa que en la crònica ens ha faltat és, ja ho hem dit abans, tot el tema d'espais, que estem a travolta com en els anys, quan l'any 2000, tenim com una invasió de moviments que volen construir i l'aigua, sentint-ho molt, és imitar. Això era més o menys el comentari que jo volia fer, per ser un poquet moderat, perquè realment lo de l'aigua, que és un tema sempre candent en la Marina Alta, torna a ser un tema preocupant.
0: Sí, perquè clar, segueix l'especulació i bueno, hi estan les plataformes en contra d'aquests pais i tot això, vull dir, estem a la batalla com fa 30-40 anys,
1: sí, igual,
0: no hi ha manera.
1: Mateix, això no cal rendir-se mai. El que passa és que els grups són grups reduïts, perquè sempre hi ha el pensament que la construcció donarà feina i riquesa al poble. Quan això és una, podríem dir que és com un misto, s'encén, fa una flamera i després s'apaga.
0: Sí, home, evidentment sembla que té bona pinta de que no es farà el pai de l'últim que es vol, i el de Penyarroja, ja veurem, perquè evidentment no té...
1: L'últim no sabem si es farà, però ahir tenim l'entrada del poble, l'entrada de la carretera de Dénia, que tenim un marge al mig, es podia deixar perquè diuen que anaven a fer una carretera des del Pall a Pego, que d'alguna manera n'hi hauria una altra entrada al poble que seria, podríem dir, més ampla i els cotxes podíem anar per allí i comunicaria un poc el terme, una part del terme a l'altra. Per tant, ja estem a travolta igual. Ens quedarem en el terme dividit en dos i una carretera estreta en un marge al mig.
0: No. Bueno, seguirem parlant d'això perquè, per desgràcia, això seguirà. Jo, i per tancar-ho, volíem parlar de la guerra a Iran, perquè ha sigut una rendició total per part dels Estats Units amb una sèrie de condicions, que és com, per exemple, la retirada progressiva de la pressió naval nord-americana, aixecament de sancions segons un calendari pactat, la concessió d'excepcions per exportar petroli iranià i un pla de reconstrucció i desenvolupament econòmic d'Iran d'almenys 300.000 milions de dòlars. També estableix que els Estats Units hauran de posar a la disposició de l'Iran els fons i actius congelats amb les llicències i autoritzacions necessàries perquè puguin ser utilitzats pel Banc Central Iranià. És un dels punts políticament més sensibles del text perquè avança alleujaments econòmics importants abans no s'hagi tancat un acord final vinculant. A canvi, l'Iran es compromet a facilitar el pas segur de franc de vaixells comercials entre el Golf Pèrsic i la mà, etc. Però abans de la guerra aquest pas ja era obert, de manera que una part central del memoràndum consisteix a tornar a la situació anterior al conflicte. En l'àmbit nuclear, Iran reafirma que no adquirirà ni desenvolupar armes nuclears, això ja estava pactat, i bueno, el tema greu ha sigut l'assassinat de més de 7.000 iranians i més de les vides, que, com aquella escola, 168 criatures. Una escola sencera se la van carregar i quan estaven bombardejant van esperar que arribessin els pares i els equips d'ajuda i van tornar a bombardejar. Això és nazisme pur d'aquest país. I això pràcticament no s'ha condemnat a cap país europeu. Senyors, ja està bé. Llavors, doncs, L'altre es reconstruirà, 300.000 milions. Vull dir, és una derrota en tots els fronts de la pandilla de criminals que hi ha i està a l'Líban, que també han de marxar i tornar a les fronteres d'abans de la invasió del nord del sud de Líban. Vull dir que la cosa té tela. I això el que comentàvem, Iran s'ha reforçat, Iran és una potència ara més que antes, i el que ha demostrat és que el govern nord-americà, el règim nord-americà, és feble i no és invencible. Així que ens acomiadarem, ja ens queda res, dos minuts, amb un tema històric d'una cançó iraniana que es diu Hey Iran, que és una cançó de resistència i combat que millor ara que això. No hi ha res més a dir, companyes i companys, us esperem a l'octubre, quan arrenquem la temporada. Tingueu bon estiu, bones festes, perquè sabeu que ja són les festes a Pego. Sigueu seguiu amb moderació, però disfruteu de les festes i del bon temps, i res, ens retrobem la temporada que ve a octubre. Bona nit, companys.
2: Bona nit, jo volia només dir que els temes locals són de tanta actualitat que hem deixat, no hem pogut passar la col·laboració de la nostra Rapsó d'Amparo, sí. Per el temps que havia sigut 6 minuts o massa temps.
0: La retrobarem i la trobarem a Ràdio Pego.
1: Ja tenim aquesta gravació per a tu. Bona nit, encara és de dia, eh?
2: Sí. Bona vesprada a tothom.
1: Bona vesprada.

0: És música. És passió. És... Ràdio Pedra.
1: Vivim envoltats de soroll, però hi ha moments per parar, respirar i escoltar amb calma. Moments per descobrir històries contades des de la sinceritat i el cor. A Entre Nosaltres volem teixir un fil que uneix persones, records i emocions. Un espai amb entrevistes de tu a tu, properes, sinceres i plenes de veritat. Cada dimarts a les 20 hores en Ràdio Pego, 107.8 de la FM. Repetició els divendres a les 7 del matí i sempre disponible a radiopego.com i en Spotify Entre Nosaltres-podcast. Entre Nosaltres, amb Xavi Aparici, la teua companyia setmanal. Comença Entre Nosaltres, amb Xavi Aparici.
2: Molt bona vesprada a totes i tots. Quina sensació tan especial saludar-vos avui des d'aquesta sintonia de la Ràdio Pública de Pego. Arribem al capítol número 27 d'aquesta sisena temporada d'Entre Nosaltres. I amb aquest programa tanquem oficialment la temporada. Vos saluda Xavi Aparici i des del control tècnic, cuidant cada freqüència fins a l'últim segon, el nostre tècnic de so, Vicent Morera. Avui no podíem abaixar la persiana de la temporada sense posar el focus sobre un dels moviments socials més importants de l'any al nostre territori. El passat 11 de maig es convocava una vaga indefinida en l'educació pública valenciana. Exactament un mes després, avui volem analitzar a fons el que ha passat, quina és la realitat dels nostres centres i com s'ha viscut al carrer i en quin punt estan les negociacions.

Riu, viu, gaudix. Ha arribat l'hora. Entre nosaltres, l'hora més fresca, l'hora més divertida i també l'hora de les entrevistes. Entre nosaltres, cada setmana a Ràdio Pego, en la 107.8 de la FM.

0: I per parlar d'això, des de la primera línia, avui es seuen a la nostra taula dues dones fortament vinculades a les aules i compromeses amb el futur dels nostres joves. D'una banda, la nostra benvolguda col·laboradora, mestra i conductora de l'espai Pisiganya d'esta casa, l'Anna Alonso, i de l'altra, la professora de formació professional Gemma Siscar Bondia, que s'uneix avui al programa per aportar el pols del sector de l'FP. Molt bona vesprada a totes dos i benvingudes entre nosaltres.
1: Hola Xavi, moltes gràcies.
2: Bona vesprada i moltes gràcies per convidar-nos.
0: Anem allà, xiques. Començarem desmuntant els tòpics. Sovint, des de conselleria, es va llançar el missatge que aquesta vaga era un conflicte purament polític o identitari. Però quan parlem amb els qui esteu a peu d'aula, els motius són laborals, de dignitat i de supervivència del sistema. Anna, una de les queixes més repetides a les sales de professors és que passeu més temps omplint papers i plataformes digitals que preparant les classes. Com afecta aquesta burocràcia asfixiant al vostre dia a dia?
1: Bé, hola. Per a començar a parlar de tot això, jo hauria de dir que, com tota vaga, no? Una vaga, la nostra vaga, ha sigut una vaga que reivindica les condicions laborals del personal que treballem en el sector de l'educació en aquest cas, però com tota vaga vinculada al que són els serveis públics, doncs és una vaga que al final el que fa també és redundar en la millora de serveis, en aquest cas d'escoles, instituts, centres de formació professional o escoletes d'infantil. Aleshores, això no ho hem de perdre de vista, per molt que diguin que és una vaga ideològica o que és una vaga també identitària, que has dit. Quant a la burocràcia, pel que comentaves, al final s'ha convertit en un malestar de bona part del professorat, d'acord? I és l'única reivindicació a la que sí que ha donat resposta a conselleria, segurament perquè també és la menys delicada, no sé com dir-ho.
0: La menys problemàtica.
1: La menys problemàtica, exacte, no? Conselleria, de fet, ha reconegut que cal simplificar la burocràcia, fins i tot ha anunciat, no?, la revisió de normatives, la incorporació progressiva d'auxiliars administratius o d'auxiliars administratives als centres, etc. Però, clar, ni tan sols en aquest apartat que sí que s'ha acordat, hi ha una... Són tot promeses de futur, no? No hi ha unes dates concretes d'aplicació, no sé si hi ha pressupostos al final vinculats, etc. I és de veres que mentre nosaltres continuem així invertint hores, no?, en Ítaca, en Web Família, aules, a cicles, crec que teniu altres plataformes,
2: Saó, les pràctiques,
1: tot noms molt bonics, no?, molt literaris i molt així de la terra, però clar, anem dedicant-nos a fer aquestes coses mentre les aules continuen massificades, no es reduïssin ràtios o les ràtios es plantegen reduir, crec que en 3 alumnes al final, al curs 2030-2031, o sigui, l'any que ve seguirem igual, l'altre continuarem igual.
0: En primària i en infantil i en primària, quants alumnes teniu per aula ara?
1: Hi ha 25, la proposta és reduir-ho a 22, en batxillerat en són... A veure, espera, 25, d'acord, en secundària en són 30, la proposta crec que és baixar a 28... No? Sí. I en batxillerat crec que és fins a 35 i la proposta ara ja no recordo si és baixar fins a 33, però vaja, 3 alumnes, una reducció de ràtio de 3 alumnes per aula no és un canvi significatiu ni per a l'aprenentatge de l'alumnat, ni per a obtindre una millor atenció, ni per a que el professorat ens puguem, entre cometes, descarregar de burocràcia. Per tant, és tot una miqueta així.
0: Gemma, i vosaltres, en la FP, el ràtio?
2: Bueno, si parlem... La ràtio, en la FP tenim en 30 alumnes i es vol reduir a 25, val? En el grau mitjà i en el grau superior, bueno, i en la bàsica, que volem aconseguir també disminuir la ràtio per el tipus, no?, o perfil de l'alumnat. En quant a la burocràcia, per seguir el que estava parlant Anna, en la FP, bueno, tenim una nova normativa de FP, la FP dual, i és fantàstic, i és Genial que l'alumne pugui fer pràctiques des del minut zero, des dels primers cursos. El que passa que això el que fa és carregar al professorat, a les tutores en aquest cas, de tota la burocràcia, tota la gestió administrativa, que és posar-se en contacte amb empreses, aconseguir convenis, aconseguir, no?, espais de formació per a 30 alumnes, és a dir, amb, bueno, primer em sembla que en cicle grau mitjà són 4 hores que té la tutora, veure que tot és en el mateix termini de temps, és quasi, bueno, pues molt asfixiant el període, no?, de preparar que l'alumne pugui tindre un espai per a fer les seues pràctiques, que és genial i ens encanta, però demanem més recursos, no? Clar. Sí que tenim la figura de l'instructor, del prospector, prospectora, que conselleria ens diu que ja n'hi ha una figura que ens ajuda a fer prospecció empresarial, de buscar llocs on fer les pràctiques, perquè el que volem assegurar és la inserció laboral de l'alumnat, no?, que està preparant-se professionalment. El que passa és que jo porto 8 anys ja en la formació professional i companyes meus han estat més temps i encara no l'hem vist, aquesta figura, en les reunions de coordinació d'empresa, no?, de formació d'empresa. És a dir, o és molt deficitària, no?, aquesta figura, hauria de reforçar-se, o no arriba a tots els centres. I bueno, pues això recau, no?, en el professorat, en les tutores, i crec que la tutoria hauria de ser per altres coses que més que, no?, administrar tot aquest paperassa que podria fer una altra persona. No?
0: Un auxiliar administratiu, exacte, perfectament. No?
3: És que tu pensa que entre que tu, una persona que comença nova, no? Jo també fa quasi 20 anys que treballo, no? Però algú que comença nou, clar, té molta més urgència en preparar classes, en coordinar-se amb els seus companys i companyes, amb l'equip docent del nivell en què treballa si es tracta de secundària, o amb els altres especialistes si es tracta de primària o de FP. No? El neguit és eixe. Però és que a banda de preparar-se això, has d'aprendre a fer l'informe de no sé què, aprendre a emplenar l'ajuda de no sé quants, i clar, això al final va en detriment de l'atenció de l'alumnat.
0: Clar, és el que vosaltres, no?, demanàveu, i esteu demanant en esta vaga, que n'hi ha que recordar-li a l'audiència de Ràdio Peu que la vaga continua, vull dir, heu parat ara. Està suspesa, però en juliol es reprendran les negociacions amb conselleria per a veure si en setembre aconseguiu l'inici de curs, que, si no recordo mal, està fixat per al 9 de setembre. El 9 de setembre, i s'acabarà el 18 de juny el curs.
3: Això ja no ho sé.
0: Sí, són les dates que varen publicar.
2: Que s'han publicat en el calendari.
0: Mm-hmm. El calendari, vull dir. Clar, n'hi ha que recordar-los que la vaga continua ahí. Heu parat perquè, diguem, queda esta setmana de curs i hi ha que reprendre un poc l'activitat.
3: Hem suspès la vaga perquè volem acomiadar-nos en una certa normalitat, entre moltes cometes, del nostre alumnat en tots els nivells, no?
2: Sí, és així, no? Esta setmana sí que és veritat que és l'última, però l'alumnat, pues, bueno, s'ha continuat avaluant perquè han tingut que proposar-nos de serveis mínims, bueno, i cadascuna, no?, en les seues tasques com a docent, i sí que hi havia una necessitat també de trobar-nos en l'alumnat. Han sigut molts dies que no pensàvem, clar, que el paro fora tan llarg, no?
3: Clar.
0: 4 setmanes.
2: 24 dies lectives, no?
0: 4 setmanes, clar. I clar, vull dir, com han respost? Vull dir, com ha sigut? Gemma, anem a parlar ara de les plantilles. Parlem de retallades, mm-hmm, de personal docent, de vacants que tarden setmanes a cobrir-se quan hi ha una baixa, d'una inestabilitat brutal. Falten mans realment a les aules de la Marina Alta i de Pego, i especialment com es tradueix això a la FP?
2: Bueno, jo soc recent en la docència en la comarca, però, i també recent en compartir espais de matí en el funcionament de secundària, però me vaig adonar de que als matins, en el principi de curs, hi havia moltes faltes. O sigui, les plantilles no comencem completes l'1 de setembre, bueno, l'1 de setembre ni el 8 de setembre, que ja ve l'alumnat, i llavors estem fent les guàrdies, duplicant els espais per estar acompanyant a l'alumnat que està entrant nou, no? I no estan els companys, les hem de substituir. No sé si sabeu, però nosaltres la manera de funcionar, les adjudicacions contínues, és a dir, cada setmana són dos dies d'adjudicacions, és a dir, dos dies on obren les borses i convoquen a personal interí que estan les borses per a fer aquestes substitucions, són dos a la setmana. No entenem com poden haver baixes que no cobertes o absències de professorat que s'han previst, perquè quan a vegades són baixes s'han previst amb temps i tardem una mitja de dues setmanes. La conselleria ho reconeix, que s'està passant amb el temps. Elles diuen d'acurtar-ho a 8 dies, nosaltres pensem que en dos podrien perfectament.
3: Si tu cada setmana fas dues adjudicacions, si jo em poso malalta avui, d'acord, demà potser no m'arriben els papers, però el dijous ja poden... No? La meva plaça ja pot estar coberta i divendres algú incorporar-se a treballar. Clar, i l'alumnat no perd tant de temps, la resta de companys i companyes no han d'assumir tasques extra i sobretot és que és això, és que és com una mala fe, no? Quina raó hi ha per haver d'esperar una setmana? Quina raó hi ha per a companyes que estan de baixa en estiu perquè s'han trencat un peu o s'han tingut un accident i ja saps que és una baixa llarga, perquè no incorpores a ningú a dia 1 de setembre, perquè t'esperes a que arribi l'alumnat sense donar-li possibilitat a aquest professor o professora també a conèixer el centre nou on arriba, a relacionar-se amb els seus companys, a veure quin és el projecte. Clar que hi ha molta feina darrere de tot això.
0: Però és que el que no entenc és que vos donen, que conselleria doni 8 dies per a cobrir una baixa, per a que s'incorpore el professor o la professora nou que té que cobrir aquesta vacant.
3: L'objectiu futur, no sabem quan, és arribar a 8 dies. Ara arribar la mitjana 8... és de 10, 12. Vull dir,
0: és que no té cap ningú sentit.
3: Ho entenem, hi ha molta temporalitat.
2: Nosaltres estem apretant més perquè han de ser menys temps el que un alumne o una alumna estiga sense el seu professor especialitzat, no?, en la matèria que s'impartís, perquè estem de guàrdia i assumim tasques que no sabem bé, no som de la matèria. A més, en l'alumnat en cicles formatius a vegades estan en projectes, m'imagino que l'ESO també, i qui acompanya aquest alumne durant X temps que no està la seva tutora o la seva instructora o el seguiment en pràctiques, no?, d'aquest alumnat. Sí. És a dir, sembla que podria ser, evidentment, si hi haguera voluntat, de reduir aquest temps, no?, de cobrir unes baixes que s'estan...
0: Clar, si vosaltres ho dieu, no? Si n'hi ha dos dies que s'obrin adjudicacions... vull dir, totes les setmanes el que està en la bolsa sap que
3: pot fer una previsió de places,
0: poden adjudicar-li d'avui per a demà
2: sí, completament
0: una plaça.
2: Clar. I tant. I bueno, i crec que n'hi ha la tercera, que és la d'adjudicació de llocs de difícil cobertura. Vull dir que és com... També. És a dir, que tenim...
3: Imagina't, no? Estic pensant jo ara també en cicles, en etapes d'infantil també, o de primària, on sí, els xiquets i les xiquetes necessiten fer vincle. Clar, si tu tardes en substituir, m'imagino que les conseqüències encara per a l'alumnat són majors. Uh-huh. I pel que deies de plantilles, no? Sí. Has comentat alguna cosa?
0: Sí, lo de les plantilles.
2: Bueno, i les plantilles, estem parlant de docents, estem parlant de mestres, no? Però també pensem, o en la vaga estem demanant, altres figures, no?, que treballen per la inclusió, no?, i aquesta inclusió que abanderen, però que no estan dotant-nos de recursos. Nosaltres a vegades som especialistes en la nostra matèria i la bona voluntat de poder apropar-nos a l'alumnat i atendre les necessitats que puguen tindre, però necessitem professionals especialitzats, ja no sé només en les necessitats educatives especials, que sempre és per la inclusió, sinó, i tant dins de l'aula, no?, com fora de l'aula, tindre com a docència simultània i no segregar a l'alumnat, estaríem d'acord de tindre aquests recursos, i a més altres professionals com treballadores, educadors o integradors socials, perquè hi ha altres tipus de diversitat, no?, en les nostres aules, que haurien de, una educativa, no?, una gestió educativa pública i digna hauria de disminuir, no?, aquestes variables que de desigualtat, no?, reduir aquestes desigualtats que es poden produir en les aules per a que l'alumnat tinga el mateix, no?, la igualtat d'oportunitats. Això es tracta, la inclusió, no? I aquestes figures sí que s'està parlant de, em sembla que de PT, integrar, no?, 180 professionals d'audició i llengua, llenguatge, de mantindre...
3: 135 d'audició i llenguatge, 187 de pedagogia terapèutica, va. Però no es garanteixen calendaris d'aplicació, no hi ha pressupost, algun, no sé exactament quina és la xifra que ja estava acordada però que no s'havia implementat,
2: tal qual.
3: O sigui, gent que no s'ha incorporat, per tant, tampoc no és cap
0: en el teu institut... integradora social, PT...
3: PT sí que hi ha, integradora social no. I jo sempre reclamo més. Jo penso que en els centres educatius hauria d'haver personal de sanitat, penso que en els centres no? també hauria d'haver mediadors i mediadores interculturals, perquè vivim en una societat no? multicultural. Vull dir que quan ens posem a pensar en què podria ser l'escola pública... és que les nostres reivindicacions fins i tot es queden curtes. Aleshores, veure que n'hi ha això, podem arribar, clar, és molt frustrant, també.
0: Sí. I en el teu cas, en l'AFP...
2: Sí, l'AFP es correspon... Bueno, ara no, tenim una orientadora, som... em sembla que som 8 grups, val? Més dos grups de semi i tenim una orientadora, però tenim una PT absent des del principi de curs, no? L'alumnat d'altres nivells, però tenim des del principi de curs, no? És algo que ja, bueno, normalitzem, no?
3: No arribes mai.
2: Ens pertoca, però no arribem mai.
0: I inspecció d'educació, quan va a l'institut, què diu? És la meva pregunta.
2: Bueno, que arribarà, que en el nou pla, no? En el,
3: que paciència.
2: No? Que paciència, que sí, que és clar que es contempla la necessitat, o igual com perfils administratius que hem parlat abans de l'administració, també és molt comú, no? Que les nostres administratives, companyes administratives, gestionen un volum, no? de burocràcia, elles a soles, en el cas de també només n'hi ha una secretària, no? I és perquè és molta paperassa, en un institut, i pues això, no? I són unes deficiències, no només el professorat, els docents, sinó altres, no?
3: Personal,
2: agents
3: no?
2: Educatius que són necessaris, no?
0: És que el que jo no entenc, vull dir, jo que quan jo estudiava portava acció curricular, que ara no sé com es diu, vull dir, no sé quin nom té ara, diversificació curricular.
3: Ah, sí, vale, PDC.
2: Sí.
0: Que no entenc que la gent amb necessitats especials no tinga un APT o un PT o un mestre d'audició i llenguatge, vull dir, tot el que a vosaltres, com a professors i professores, vos llevaria faena per atendre a aquest xiquet o a aquesta xiqueta que necessita unes hores.
3: No és que no hi hagi, és que hi ha molt pocs, sí. I no és que ens llevaríem feina, és que li oferiríem una atenció de qualitat, perquè jo soc llicenciada en filosofia i profe de llengua. Vull dir, jo bonament puc haver fet els meus cursos d'inclusió, els meus cursos sobre atenció a necessitats educatives, sobre... però clar, jo no soc professional, estic segura que en més d'una i de 21 ocasions he ficat la pota, clar. I hi ha personal, però és tan poc. A l'institut on treballo jo hi ha una L que té, no sé si, un terç de jornada. Clar, al final, qui pot beneficiar-se d'aquesta atenció? Pues una minoria de gent.
0: És que és això, no? Vull dir, no tenen... on hi ha, com estàs explicant tu ara, no? No n'hi ha... no tenen una jornada completa o tenen mitja jornada o un tres de jornada.
2: O no arriben a tot l'alumnat, són conscients, no, de que les problemàtiques que estan apareixent en les aules cada vegada, no, són més altes, no, les
3: més complexes.
2: La societat estava canviant, no, hi ha altres demandes.
0: Però és que des del despatx valencià s'està molt bé i no es veu la realitat dels instituts i dels col·les i de l'AFP, vull dir, s'està molt bé, vist que em faig la fotet i...
3: Deu ser això. I se'ls oblida, també potser anaven a escoles concertades o privades i tampoc han viscut mai la realitat de l'escola pública, no ho sé, ja penses de tot.
0: I finalment parlem de salari. Amb la inflació que arrepleguem, el poder adquisitiu dels docents valencians s'ha anat perdent respecte a altres comunitats. Fer una vaga indefinida suposa que vos descompten diners de la nòmina cada dia, perquè la situació laboral i salarial ha arribat a un punt on ja no es podia aguantar més.
3: Jo crec que sempre, no, al llarg de la història, ja sabem que els moviments reivindicatius es donen així com en un moment donat, perquè hi ha les circumstàncies, no sé, el context, i no necessàriament és perquè estiguem pitjor que fa un any o que dins d'un any, no? Però bé, en quant a salaris, és de veres que, clar, pues, tota vaga o tota reivindicació laboral moltes vegades passa per una reivindicació salarial. Nosaltres com a profes, en, em sembla que fa tres cursos, no? No, tres cursos no, era el govern anterior, es va fer, bueno, este és el pressupost que hi ha i vam decidir millorar plantilles en lloc d'augmentar salaris, d'acord? Però és cert que és una de les reivindicacions que tenim, perquè tot i ser un sector percebut com a privilegiat socialment, doncs no hem de perdre de vista això, no? Que hem perdut poder adquisitiu des del 2010, que va haver una retallada directa, no? A tot el funcionari decretada pel govern estatal, d'acord, i no s'ha actualitzat, estem al 2026. Fins al 2020 va haver algunes pujades puntuals, alguns anys, pujades molt limitades, sempre o quasi sempre em sembla que per baix de l'IPC, i clar, segons els sindicats d'educació es parla del voltant d'entre el 15 i el 20% de pèrdua de poder adquisitiu en el sector, depenent del càlcul que utilitzen, que si l'IPC acumulat, que si estem calculant des del complement salarials, no, el sou base o l'any de referència o la font, d'acord? I en el moment en el que comença, es pacta, no? A partir del 21 crec que va ser, es pacten una sèrie d'increments salarials. Clar, el context econòmic és el que és, i hi ha una pujada, no, de la inflació disparadíssima a partir del 2021, 2023, etc. I clar, no eixe
0: no xicotet... No compensa.
3: Clar, no es nota, no sé, l'encariment de la vida continua superant el xicotet increment que s'havia donat. N'hi ha una, no, un informe de la UGT que parla sobre la bretxa retributiva i comenta com s'ha exagerat, com ha augmentat, no?, en comparació amb altres territoris, i parla de diferències entre 300 i 500 euros, d'acord, respecte a comunitats com el País Basc o Madrid, vull dir que tampoc estem demanant...
0: Res de l'altre món, el que vos toca...
3: El que cada treballador en el seu nivell, no?, exigís les seues condicions laborals, passen també pel salari.
2: Així és.
4: Entre nosaltres, amb Xavi Aparici, a Ràdio Pego, en la 107.8 de la FM.
0: Tornem a estar entre nosaltres, reprenem el fil de la conversa en aquest capítol final de temporada amb l'Anna Alonso i Gemma Siscar. Anem a la part humana de la vaga indefinida. Gemma, com es gestiona emocionalment el dia a dia d'una vaga d'un mes?
2: Bueno, d'un mes, nosaltres jo crec que ninguna eren conscients de, o estaven preparades per afrontar un paró, no? En el nostre dia a dia, en les aules, informàvem a l'alumnat de que sí, anàvem a fer una vaga indefinida, però que, bueno, que podrien passar alguns dies, però sí, que tornaríem, no?
3: No tants.
2: Teníem confiança, no? Però hem anat fent com millor hem sabut, hem pogut o ens hem deixat, no? Han estat 24 dies lectius, hi ha companyes que han estat fora de les aules 24 dies, i bueno, és interessant, no?, el que anava passant intens, en els grups,
3: també.
2: Ha sigut intens també. Evidentment, les dues primeres setmanes van ser molt intenses, hi havia un calendari de mobilitzacions molt interessant, no? Hi havia accions tant en les capitals, en les grans ciutats, València, Alacant, Castelló i Elx, que també apareixia, com en les comarques, i bueno, aquella energia, no?, anàvem organitzant, anàvem sumant a les accions que anaven apareixent, omplíem els nostres whatsapps en grups, ens estaven connectant, no?, per saber com anaven aquestes mobilitzacions, i però arriba un moment que també, no?, veure com anaven les negociacions, com, no?, la conselleria anava dilatant aquestes trobades amb els sindicats i mostrant uns documents a priori buits de propostes, pues bueno, ens anàvem no?, abaixant un poc els ànims, totes han passat per alguns moments de tindre dubtes de les nostres resistències, evidentment el desgast ha estat present, i després pues, això, no?, que pensàvem que aquell document que hem finalitzat en les últimes negociacions havien de ser el primer document que degué aparèixer en una taula de negociació, no podia anar a conselleria amb, la, no? amb les propostes que havia estudiat. Ahir va dilatar molt el temps, i ja va haver un dia que jo crec que van tardar nosaltres més a anar a València a acompanyar ahir davant de Campanar a les negociacions que el que va durar la negociació, que van ser crec que 12 minuts. Sí. I nosaltres van tardar una hora i mitja per arribar a la conselleria.
0: Quants sindicats n'hi ha d'educació? 5?
2: No, hi ha més, el que passa és que representació, perquè tenen bueno, un número d'afiliats considerable, serien els 5 que han conegut, no?
3: Clar,
2: que
3: és que tenen representants.
2: Sí, que tenen representació, però hi ha més en l'ensenyament. I bueno, pues, estàvem parlant, no, de com ha sigut ese camí que ens ha portat quasi bueno, un mes i una setmana de vaga, pues, amb molts alts i baixos, i la sort és que bueno, teníem aquests grups d'assemblees on hem trobat bueno, comprensió i suport, perquè bueno, a vegades els ànims pues, es necessitava, no? Algun impuls, els viatges a València o a altres ciutats també. Veiem moltes persones que estem en el mateix vaixell, que estem tenint els mateixos valors i estem, no, reforçant o reforçant-nos aquesta energia que a vegades no està tan alta. No? També jo crec que ja coincidirà, no, que aquesta vaga ens ha fet reconnectar, no, amb el fet comunitari. Ens hem fet pandilleta, no, ens hem fet les assemblees, i que també que bueno, la lluita, no, amb el significat que té lluitar de forma col·lectiva. L'estar juntes, recordar, no, que solament així és com es guanyen les coses. A més, en el cas de la FP, no sé si altres etapes educatives, però tenim horaris de vesprada i a vegades no ens trobem en les companyes, no, del matí, i amb les assemblees, no, amb les trobades en les mobilitzacions, doncs hem pogut crear aquests vincles, no, que també ha estat bueno, doncs interessant i enriquidor. No?
3: Clar, i no només m'has fet pensar també, no, entre diferents etapes educatives, no, escoltar a les companyes d'infantil, que també tenen les seues reivindicacions, sí, a les companyes de primària, a les companyes i companys de conservatoris i escoles de dansa, que no se'n parla però també està ben allí, sí, a les companyes que han patit supressions en les escoles oficials d'idiomes, vull dir que hi havia el seguiment ha sigut massiu, de fet van deixar de donar-se xifres de seguiment molt pronte perquè estava clar que estava sent massiu, no calien, no? Uh-huh, i això també, és. Jo crec que hem fet un aprenentatge express, no? Per a moltes persones que potser no venien d'aixòs espais d'assemblearisme, uh-huh, de necessitat d'unió per a, doncs això, per a reivindicar qüestions del bé comú, com en este cas una escola pública, no?
0: I en valencià.
3: De qualitat en valencià.
2: De buscar propostes, no? De buscar vies que possibilitaren, no? O donar resposta, no, a aquells pues, dèficits o mancances que estem trobant, no? Els sindicats pues, també, no? Pues, anaven, donant-nos el puls, no? De anar seguint en les negociacions, també ens feien, no?
3: Això era, sí, clar, és que feies negociació, o sigui, seguiment, perdó, de les negociacions en directe, els sindicats anaven passant les informacions del que s'anava parlant en les meses en directe, per xats de Telegram, per xats de WhatsApp, aleshores era realment una bogeria, no podies desconnectar.
0: I també conselleria va retransmetre un parell de reunions,
3: sí,
0: pot
3: sí,
0: ser?
3: Sí, al final va voler fer el seu videoclip, no?
0: Que és fer un poc el ridícul, no?
3: Jo no ho vaig voler, no ho tenia jo. És I després, perdona, pel tema de la vaga, no sé si després ho parlarem, però també va haver com moments com de molta comunió amb els companys i companyes, sí, músics, per exemple.
2: Ah, sí, sí.
3: Que també pot haver controvèrsia, no? De, la música i tal, però clar, era com una sensació, no, de pujor, o quan apareixien famílies, o quan hi havia companys i companyes jubilades que estaven allà donant ànim, no? Que també això ha sigut bonic.
0: Com ha estat la vostra rutina durant aquestes 4 setmanes de lluita als centres?
3: Rutina, crec que és la paraula que no ha estat, no?
2: Perquè era... Hem trencat aquestes rutines, no? La nostra rutina era posar-nos
3: on
2: a
3: la
2: assemblea,
3: la porta neta, la tinc ja...
2: Anem en el bus, obrim,
3: cotxe,
2: no?
3: fent
2: cotxe, intentem utilitzar els més recursos possibles perquè encara no s'han descomptat els dies que no hem treballat, però ja els vindran els descomptes. I és assegut...
3: Bueno, i organitzar actes, organitzar actes, no? Nosaltres, per exemple, en l'institut, doncs, organitzar assemblea de famílies per explicar les coses, hem participat en les, com a, així ja com a mares, no tant com a, com a professores, en les dues mobilitzacions que s'han fet a Pego, també en suport a les reivindicacions de la vaga, que, no sé, a casa no hem estat ni 5 minuts.
2: A vegades la jornada era més llarga, no?, en algunes també mobilitzacions que en el nostre dia a dia, però bueno, és el que hem dit abans, no? Veremos aquests espais de comunió i aquests espais de lluita, i també ens han sentit molt, no?, molt reconegudes per persones, bueno, pues ja conegudes a nivell cultural, a nivell social, veïns o veïnes, no?, que pues, bueno, s'han interessat per la nostra lluita, i no, jo només sent que ens hagin fet que és la nostra, només, sinó que s'ha fet un poc més social. No?
0: És que ha sigut la lluita de tots i totes. Vull dir, jo que he estudiat en valencià i en una escola pública, trobo que els xiquets i xiquetes deuen estudiar en una escola pública en valencià i de qualitat. Trobo que és una tonteria que en un centre públic et donen que els pares trien si valencià o castellà. No, perdona, estàs a Pego o estàs en Dénia i la línia és en valencià, punto. No n'hi ha més.
3: Sí, jo crec que encara queden per aconseguir el 98% de les reivindicacions, però sí que és de veres que tot això ha servit per a posar damunt de la taula que ja està bé, que hi ha una sèrie de necessitats que com a societat no podem seguir obviant, no?, en l'escola.
0: La solidaritat entre vosaltres ha sigut un dels motors més importants durant aquestes 4 setmanes i de vaga, no? Vull dir, apoyar-vos entre vosaltres mateixa.
3: Clar, si... tu no saps les ploreres que... i els moments de, no?, de telefonades. I tu com estàs? I què faràs demà? I on aniràs? I en el teu centre com està l'ambient? Perquè, clar, això genera moltes friccions, no des de... bueno, sense mala fe, però genera moltes friccions.
2: També hi corria, no? També hi ha gent que es va preocupar per crear com uns consells, no?, per portar, pues, bueno, tindre cert benestar emocional durant aquest temps, de descansar, de desconnectar, perquè com diem, pues, estàvem, no?, com molt capficades en els WhatsApp o en la informació que anàvem rebent sobre com anaven les mobilitzacions, i sí, ens hem donat aquest espai, no?, de comprensió també. A vegades, no?, pues, diem, pues, avui no estic forta per anar a X, doncs pues, bueno...
3: Queda't a casa, altres, no passa, no?, res, exacte.
2: Sí,
3: no?
2: També, no?
0: Anna, Gemma, s'ha parlat molt de la trampa dels serveis mínims. De vegades es decreten uns serveis mínims tan alts que a la pràctica és quasi impossible exercir el dret a vaga o es genera molta confusió. Com ho heu viscut vosaltres, aquests serveis mínims?
3: A veure, en el meu cas, jo no he xafat el centre, no m'ha tocat els serveis mínims, i a més al meu institut no hi ha segon de batxillerat, així és que és cert que no ho he viscut, però sí que també és cert que un 100% de serveis mínims a segon de batxillerat és clarament abusiu. Jo no sé, el tribunal este que ha decretat que no sé en quin món viu, però són clarament abusius, i a més de limitar el dret, no?, o la capacitat d'exercir el dret real de vaga de molta gent, el fet de, doncs, de tindre ahí el 100% del personal que fa segon de batxillerat en un moment tan delicat com són les proves d'accés a la universitat, clar, ha fet també que no es visualitzara de la mateixa manera el conflicte o el malestar existent, ha generat confusió també entre les famílies, i aleshores sí que estan, no estan, i tot i que siga incòmode per a les famílies i per a l'alumnat que es trobava en una situació com eixa, doncs no hem de perdre la perspectiva històrica. Hi ha vegades que les coses que estan passant en el nostre context social, doncs, ens superen com a individus, i això ho hauríem d'haver tingut en compte, però clar, òbviament, conselleria, no...
2: Sí, és molt controvertit.
3: L'objectiu era reduir l'impacte públic de les mobilitzacions
0: i en la FP...
2: Molt semblant, tot i que no ha tingut tanta repercussió, no? Perquè, com sempre, la FP sembla... No? Com els estudis,
3: de segones.
2: Som de segones, perquè lo normal és que facis un batxillerat i vagis a la universitat, i que si, bueno, te despistes, vagis a cicles formatius, però cicles formatius també, no? Els que acaben els estudis del cicle superior també tenen possibilitats d'anar a la universitat, evidentment, i ahir també se'ns han obligat, no?, a estar en les avaluacions com a serveis mínims per a que l'alumnat pugui tindre la seva corresponent titulació o notes per arribar a uns altres estudis o treballar.
0: Vosaltres, en el vostre cas, no esteu en equips directius, no heu tingut que acudir al centre en cap moment a complir aquests servicis mínims.
3: No, bé, en l'avaluació sí que...
2: Sí, l'avaluació sí, jo estic en un grup de segon.
3: Exacte.
2: En les avaluacions sí, en el grup de segon d'integració, per exemple, del grau superior, ja les van fer i sí, vam estar com a serveis mínims.
0: Clar, i els vostres equips directius com han viscut la vaga?
3: No, jo no parlaré per ells, però em costa que ho han passat molt malament, també.
2: Sí, jo crec que s'heu generalitzat, no? Sí. N'hi ha equips directius que sí que no van veure aquella notícia de que hi havia molts grups directius i equips directius que van oferir a la conselleria la seva dimissió com a prova de suport al professorat, no? Perquè estem al carrer, estem fent vaga, no mos estàs fent cas, pues anem a dimitir. I n'hi ha equips directius, pues, per algunes altres circumstàncies han valorat no dimitir, però jo com diu Anna, jo crec que han sigut situacions incòmodes, no? Intenses també en general.
3: Normalment un equip directiu s'estima el projecte amb el qual treballa, no? Aleshores, doncs, clar, deu haver sigut una situació molt, molt difícil.
0: Creieu que Conselleria ha intentat invisibilitzar la vostra vaga d'educació?
2: Invisibilitzar-la? Bueno, ha tingut els seus intents, no?, de menysprear-nos com a treballadores o treballadors.
3: Clar, tenint en compte els mitjans, sí, vull dir...

0: I dir que el document el feien en xat en intel·ligència artificial ja és, vull dir, és poca gana de treballar per part de
1: Sí,
0: conselleria.
1: perquè ens consta, no, que aquestes negociacions que com a societat estem veient per esta vaga, no, indefinida, tan nombrosa, tan visible, de les samarretes verdes que omplien els carrers, són negociacions que ja es traslladen a temps anterior, és a dir,
2: Clar.
1: que la conselleria podria, el que diem abans, aquest document de finalitzar, que este, bueno, finalitzar d'aquest últim període de negociacions, podria tindre-lo treballat molt de temps abans.
0: Bueno, s'han excusat
1: Sí.
0: en el govern del Botànic,
1: Pot ser.
2: També.
0: les reunions que manteníeu en el govern del Botànic, jornal no en demanàveu, reducció de ràtios no en demanàveu i ara veniu i m'ho demaneu a mi, perdona.
1: Sí,
0: Vull dir, perdona.
2: això anem a parlar ara, però... No, perquè parlem de la vaga, però clar, es van fer altres coses. Es van fer altres coses, ho deixem ahí. No? Xarxa llibres, plans edificants, augment de plantilles... Es van fer altres coses.
0: I un paper clau, l'alumnat i les famílies, hi havia por que es perdera temari de cara a l'estiu. Quina és la resposta que heu trobat als vostres centres?
2: A l'institut on treballo jo, la resposta de les famílies ha sigut una de les coses que també t'encoratjava a continuar amb la vaga. Jo, amb les famílies que vaig parlar el primer dia en incorporar-me, les tres, el primer que em van dir va ser gràcies i que reconeixem la vostra feina. Clar, se'm posen els pèls de punta de pensar-ho. Després està clar que hi haurà, òbviament, famílies que no entendran la nostra lluita, ni la necessitat d'una escola pública de qualitat, ni menys encara que sigui en valencià. Però jo crec que en general, tot i la preocupació de les famílies perquè es tanque bé el curs, pels continguts, pels sabers, per les notes, per tot, jo crec que hi havia una comprensió de fons del que estava passant,
1: I hem estat
2: dels
1: disposades, no? Hem
2: motius.
1: fet trobades
2: Clar.
1: amb les famílies per explicar, no? Les nostres, bueno, la nostra
2: Clar.
1: situació i per donar certa seguretat, no? O certa tranquil·litat també a les famílies i que entengueren la nostra vida i havien de passar per ahí. Per exemple, en cicles formatius, el contacte amb la família es redueix més
2: Clar.
1: perquè són més adultes, però bueno, l'alumnat, no? L'alumnat primer estava de pràctiques, així que potser aquest aport de perdre contingut, pues ja estàvem en el curs molt avançat i ja estaven en els seus llocs
2: De
1: d'empresa,
2: pràctiques.
1: de fent la seva formació en pràctiques. I el que sí que també es van afegir, és a dir, l'alumnat, el sindicat d'estudiants també en la segona setmana de la nostra vaga també van veure que les reivindicacions que nosaltres fèiem, clar que es tenia en compte a ells i que si estaven lluitant nosaltres i estaven perdent sou i estaven anant mobilitzant-nos, també es anaven a sumar i també van organitzar els seus propis actes o sumaven en els nostres.
2: I a Pego, per exemple, no? Les AFES dels centres públics, des d'infantil fins a
1: Sí.
2: l'institut, van convocar dos actes, no? En suport de les reivindicacions de les mestres i sobretot en el segon, que també va vindre, no? Que van actuar la Gossa Sorda en suport també, va haver molta gent, es
1: I
2: van
1: tant.
2: tramitar quasi 200 reclamacions a conselleria
0: El dia de la
2: el dia de
0: concentració.
2: la, el de la marxa, la segona...
0: La segona...
2: Clar, perquè la conselleria atenguera les reivindicacions del professorat, que jo crec, clar, jo no sé, jo feia molt de temps que no vivia a Pego i no sé si n'hi ha manifestacions o no, ni de quina magnitud, però em sembla que sí, que les famílies també s'han
0: Jo
2: mullat.
0: vaig participar en la segona mobilització en la que va actuar la Gossa Sorda i mai havia vist això que pegués, quan pegàvem la volta que estàvem pujant per el Torelló, em vaig girar i portava a ma tia Carmen, que està jubilada, que és professora d'institut i estava, portava al
2: Sí.
0: costat, i em gire i aplegava, que ara n'hi havia gent
2: En la
0: que
2: curva.
0: en la, fent la curva i em vaig quedar bocabadat de veure la gent, vull dir, els pares i mares, els professors, vull dir, professors jubilats, és que dir, tota la gent de Pego es va volcar, tota la gent de Pego es va volcar amb vosaltres i amb...
2: Clar, i la generositat de la Gossa Sorda, que està en plena gira de tornada també, i va fer ahir, ostres, com no anem a estar no, amb la nostra comunitat educativa del nostre poble reivindicant això, també va ser molt bonic.
0: I parlant de la Gossa Sorda, el que van recaudar, part del que van
1: El concert
0: recaudar
1: de l'Alacant.
0: al concert d'Alacant serà per als
2: Per a
0: professors
2: la
0: i
2: caixa de
0: per als
2: resistència, sí.
0: professors no,
2: Per a la caixa de resistència, que és diferent.

0: Si necessitem, si es necessita, serà per al professorat.
1: Però la vaga no s'ha quedat només dins dels instituts i de les escoles, ha inundat les places, els carrers, tot el territori valencià. Durant aquest mes hem vist imatges històriques de mobilitzacions. Anna, des d'aquella primera gran manifestació de l'11 de maig fins a la concentració d'aquestes últimes setmanes, com descriuries l'ambient que s'ha viscut al carrer?
0: No sé, ja n'han parlat una miqueta, no? Segur com sí. Molt... Tot ha sigut molt emotiu, també m'imagino perquè tot el món teníem una miqueta els nervis a flor de pell, no? Les emocions una miqueta així desbordades per tot el que estava passant, però han sigut l'ambient, sempre ha sigut un ambient positiu, un ambient creatiu, la gent disfressada, com hem dit abans, els músics tocant, jo no sé si tu has tingut l'ocasió d'estar, Xavi, en alguna, però és que hi havia moments que potser hi havia bandes...
2: Bueno, es va crear la Manifest Band,
0: clar,
2: no? Que
0: exacte, de
2: va ser com una agrupació
0: de
2: músics, no? I que llegíem l'altre dia que havien arribat a ser bueno, pues 500 persones tocant no? Els instruments que acompanyaven, no? Aquestes manifestacions més multitudinàries en València. Jo vaig estar la de l'11 de juny i bueno, és emocionant, no? La música també no mos toca molt als valencians i a les valencianes, que a molta gent era com, bueno, i deixeu de fer, no? Soroll en música, que és com un ambient festiu, però bueno, també mos identifica i també mos acompanya, no? En esta lluita i també seu molt dels més emotius.
1: Creu que s'ha creat, heu aconseguit fer una xarxa amb els altres col·lectius socials?
0: Jo crec que xarxa encara no, però sí que hi ha hagut, no, manifestacions de suport, els estibadors de Castelló, els bombers de València,
2: els treballadors
0: de
2: la MT, dels autobusos de València.
0: També sí que hi ha hagut com sinergies un poc, però a nivell d'organització, que jo sàpiga, no.
2: No, jo tampoc sóc conscient de que hagi arribat, no, esa... aquest nivell de coordinar-nos, però que sí que hem rebut el suport d'altres gremis professionals.
0: De professorat d'altres comunitats, d'altres països. També.
2: Perquè també recordem, no, que al territori, no, de l'estat espanyol estan diferents territoris reclamant, o ja han reclamat o reclamen les condicions que nosaltres estem reclamant. No? Així.
1: Gemma, quina ha estat, al teu parer, la fita o el moment més emotiu i potent d'aquestes mobilitzacions?
2: Bueno, per mi va ser el 15 de maig, no? Perquè era la primera setmana, el dilluns jo vaig estar en Alacant, estàvem fresques, i bueno, però ja començaven a que, ui, no negocien, no? Esto es lo que mos estan donant, i el dia 15 jo crec que com va ser una manifestació unitària de tot el País Valencià i es va concretar en València, pues bueno, jo em vaig emocionar moltíssim. No, estava fent un cafè i estava apropant-me i hi havia columnes, no, de diferents punts de la ciutat que anàvem a acudir. Això és emotiu? Sí, perquè te n'adones de dir, són moltes les persones, són milers i milers de persones que creen que, no, es mereixem un altre tipus de gestió educativa, de que tenim possibilitats, si hi ha voluntat, de crear, no? O de possibilitar aquesta escola, no? Digna, pública i en València, i seguir tenint més recursos. Per exemple, a mi personalment, com a, bueno, sóc de la FP, em va, no? També em va emocionar algunes performances que van fer el grup de retallades de la FP, que ja és un moviment que ja fa temps que també estem, no? Posant la mirada en, mos esteu tancant cicles i demés, pues en una performance que era com l'enterro, no? de la formació professional, perquè estem veient com van liquidant alguns cicles en famílies que professionals que a priori tenen molta inserció laboral, és a dir, no n'hi ha una mirada de dir, bueno, és que això no, són en camps bueno, pues com l'administració i gestió, comerç, en hosteleria i turisme, també lleva cicles, bueno, i en la de serveis socioculturals i a la comunitat, que és la en la que jo estic, pues també lleva cicles.
1: Taxó,
2: per exemple, en el Vélez i Vents, que dius, bueno, l'alumnat té dret, el que entenem nosaltres és que ha d'haver, vull dir, estava en el Vélez i Vents, però és que no en tens altre més prop, és a dir, o t'has de desplaçar a València, o t'has de desplaçar a Xàtiva, o t'has de desplaçar, sí, a la vila. És a dir, que això també està passant, no? Que cicles, igual que la deixa, evidentment, totes les etapes educatives en secundària estan molts en els centres repartits, però cicles formatius, no? I la, bueno, i així en la comarca ja sabem que el tema del transport, però jo crec que és en totes les comarques, això també dificulta, no? L'accés a uns estudis professionalitzadors, que són persones que si només acaben en l'ESO i no continuaren en un batxillerat, bueno, pues estarien en unes condicions més precàries, no? Per accedir al món laboral, i la formació professional dona unes ferramentes, i per això jo crec que també, no? S'ha de potenciar molt la formació professional i tindrem més places, no podem anar llevant places, no? A l'alumnat.
1: Creieu que s'ha aconseguit sacsejar la consciència de la societat valenciana respecte a la importància de defensar l'escola pública?
2: Jo crec que sí, l'escola pública i els serveis públics, no? Sí. Bueno, perquè jo crec que també són queixes, no? En sanitat, suposo que el dia que també ja també hi ha algunes mobilitzacions, i pues estem fent conscient això, no? De que n'hi ha un desmantelament, no? De serveis públics, o estan fent-los, no? Passar-les bastant mal als professionals que treballem, per a que pensem, no? Que pues, bueno, la qualitat està allà on pagues, i bueno, nosaltres estem completament en desacord.
1: Encarem l'últim bloc de la nostra conversa d'avui, de la mà de l'Anna Alonso i la Gemma Siscar. Anem a la part política i de negociació pura. Durant tot aquest mes de conflicte, els sindicats de l'educació i la conselleria han mantingut fins a data d'avui un total d'11 reunions clau per a intentar desbloquejar la situació. Anna, des de la conselleria s'insisteix que s'estan fent propostes, com les consultes a les famílies sobre la llengua base. Creieu que se vos està escoltant de veritat la veu dels professionals, o hi ha un mur institucional insalvable?
0: A veure, jo crec que hi ha bastant de mur, no? Hem estat un mes pegant-nos cabotades contra un mur. És cert que hi ha propostes que inclouen temes d'inclusió, de reducció de progressiva de ràtios, etc., però sense calendari, sense pressupost, etc. Però després hi ha altres coses que diuen que s'estan fent que realment no tenen un impacte positiu en el que seria l'ensenyament. I un exemple molt clar que no és directament competència de la Conselleria d'Educació perquè és superior és el de la Llei Rovira, mal anomenada de llibertat educativa, que és el que tu comentaves abans de la llengua base. Què fa que les famílies trien la llengua base? Què millora en la qualitat de l'ensenyament? Res, absolutament res. Tu estàs fent el gest. De fet, si s'escoltarà els professionals...
1: Bueno, xiques, si vos escoltara a vosaltres, què? Què dius?
0: D'acord. Si s'escoltaran els professionals, de fet, no es vincularia no hi hauria una votació de llengua base per part de les famílies, perquè les famílies, primera, no tenen sempre, no? La informació o els coneixements necessaris. No coneixen quines són les implicacions o l'impacte o les conseqüències, si voleu, de la tria d'aquesta llengua base. Quan tu tries una llengua per a l'ensenyament, no? del teu fill o filla, uh-huh, en pro d'aquesta llibertat, el que estàs fent és generar una sèrie de dificultats pedagògiques, de criteris acadèmics o de criteris d'equilibri de ràtios, d'equilibris entre xiquets i xiquetes, de diversitat, de gent amb necessitats, de, per exemple, criteris pedagògics, uh-huh, per exemple, també... bueno, no sé, són... Hi ha moltes coses associades a la creació de grups quan tu estàs en un centre educatiu. Si només pots crear un grup perquè 30 persones han escollit valencià i 10 castellà, vas a tindre en lloc de dos grups boniquets de 20 amb diversitat, amb equilibri de ràtios, etc., vas a tindre dos grups diversos, un més massificat que l'altre, i que no van a funcionar bé necessàriament, a banda de que al final... no sé, si tu mires al teu voltant les altres comunitats, els altres territoris, no? De la península amb llengües oficials no ho fan així. Si atenem a la llei d'ús i ensenyament del valencià, una llengua com el valencià, doncs li hauria de fer una, com a mínim una discriminació positiva, perquè és una llengua minoritzada, a banda de minoritària. Aleshores, clar, tot això fa que al final els xiquets i xiquetes isquen del sistema educatiu sense garanties d'aprendre en igualtat de condicions les dues llengües.
1: Xiques, ha estat un plaer, de veritat. Gràcies per posar llum, veu i cor a una situació tan complexa en aquest tancament de temporada. Que tingueu un molt bon estiu i gràcies per la vostra lluita.
0: Gràcies,
2: gràcies també per convidar-nos. A setembre, exacte, si vols, fem la continuació.
3: Entre nosaltres, històries que connecten.

Escoltant avui a l'Anna i a Gemma, un se n'adona que l'educació pública no és només una qüestió de xifres o de despatxos. És la base, és el refugi i és el futur del nostre poble. Lluitar per ella és, en definitiva, protegir la nostra pròpia identitat. I amb aquestes paraules, estimats oients, posem el punt i final a la sisena temporada d'Entre Nosaltres. Han estat mesos intensos de ràdio, de conèixer històries humanes en profunditat, de riure, de debatre i d'aprendre junts. No em puc acomiadar sense fer l'agraïment de cor gràcies a tots els convidats i convidades que han passat per aquesta taula durant aquests mesos, aportant la seva veritat directa i sense filtres. Gràcies infinites al nostre tècnic Pisan Morera per cuidar cada botó, cada micro i cada freqüència de l'emissió setmana rere setmana, perquè tot isquera perfecte. I sobretot, gràcies a vosaltres, a l'audiència, per estar a l'altre costat de la ràdio pública, donant sentit a la nostra feina. L'equip d'esta casa es pren un merescut descans. Recordeu, passeu un estiu meravellós, que els pròxims mesos us siguin el més bonic possible i, sobretot, no deixeu mai, mai que ningú us mude la veu. Bon estiu a tothom, ens retrobem molt pronte en la temporada 7. Fins la tornada!

0: La música allarga la vida. La vida. Diu-la a Ràdio B. La medicina que t'allarga
1: la vida. Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
0: Caritas Interparroquial Pego convida a participar de la nova campanya de recollida de roba. Del 15 al 19 de juny pots deixar aquella roba que ja no et vinga, que ja no et poses, però que encara està en bones condicions, al local de Caritas situat en el carrer Sant Jaume o en la cotxera de la parròquia de la Sagrada Família. Ho pots fer als matins de 10 a 12 del migdia o a les vesprades de 5 a 7. Caritas Pego, agraeix la teva solidaritat.
2: Fira i Festes de Pego 2026. En la transició entre divendres 19 i dissabte 20 de juny, en fer-se la mitjanit, la música en directe és protagonista, amb la nit de rock que torna al poliesportiu al cor del casc urbà. Nit de rock amb les actuacions d'Abril. Des de Benissa, Abril arriba per sacsejar el públic amb un pop electrònic fresc i captivador. Una fusió entre allò digital i allò acústic amb pinzellades de rock, jazz i bolero que creen una proposta ben personal.
3: Xicones, agarreu-se, que ve curva.
2: Sandra Montfort. Des de Pedreguer, Sandra Montfort encisa per la seva versatilitat i el joc de les dualitats. Poesia i cançó, tradició i avantguarda, ancestral i modern, orgànic i digital. Tot carregat d'una gran dosi de personalitat i audàcia que sap traslladar perfectament a l'escenari. Per a tancar la nit, DJ Trapella. DJ Trapella és una de les DJs més destacades de l'escena musical actual. Una artista única que combina tècnica, energia i compromís social. El seu estil és fresc i eclèctic, amb mirada oberta i connectada amb públic, el que aconsegueix crear una experiència irrepetible. Una nit per deixar-se portar pels ritmes i la fresca del directe. Organitza Ajuntament de Pego.
0: Donar sang és donar vida. Dilluns 22 de juny, si eres membre d'alguna fila, d'alguna falla, de qualsevol associació festera, cultural, social, esportiva de Pego, organitza't i vine en grup a donar sang.
4: I disculpa'm la sinceritat.
0: Dos unitats mòbils del Centre de Transfusions d'Alacant us esperen en la Biblioteca Municipal de 5 a 8 i mitja de la vesprada. L'Ajuntament de Pego vol premiar este gest de solidaritat en un context festiu. Per això, cada 10 donants d'una mateixa associació o entitat festera, esportiva, social o cultural que acudisca a donar sang, esta rebrà un pernil de regal.
5: Tens el que volies, tens el que et mereixes.
0: La festa ens fa poble i amb la donació regalem vàtex, regalem vida.
1: Fira i Festes de Pego 2026. El Camí de Sant Antoni es vesteix de gala per acollir el 52è concurs de tir i arrossegament Vila de Pego. Divendres 19, dissabte 20 i diumenge 21 de juny serà moment de compartir la passió per les haques, d'admirar l'habilitat dels carreters i donar continuïtat a una tradició que forma part de la identitat pegolina. Organitza Club Esportiu Els Carreters de Pego i Federació de Tir i Arrossegament. Col·labora Ajuntament de Pego.
0: Si vols conèixer el patrimoni documental que es conserva a l'Arxiu Municipal de Pego, no ho dubtes i passa't per la Casa de Cultura. Ho pots fer de dimarts a divendres, de 10 a 1 del migdia, fins el divendres 26 de juny. Només cal que indiques que vols conèixer l'arxiu històric. Pots acudir a soles o en grup. Si tries anar amb gent, el millor és que concertes una cita amb l'arxiver, escrivint un correu a l'arxiumunicipal@pego.org. Descobreix els documents que atresora Pego, pertanyents al segle XV, XVI i XVII. Un patrimoni documental fonamental que ens permet dibuixar el DNI del poble. Organitza Arxiu Municipal de Pego, Ajuntament de Pego.
6: Ah,
2: Fira i Festes de Pego 2026. Este 2026 els quintos i quintes enceten les Festes de Pego i ho fan amb força per a marcar el ritme de l'inici festiu. Doble jornada dedicada a les quintades. Divendres 19 a les 19 hores al recinte Multiactivitats La Trilladora. Estrena de garitos, desfilada i concurs de disfresses i a escalfar motors per a la gran gimcana. Dissabte 20, dia de les quintades. A les 18 hores, desfilada amb xaranga des de la plaça del Mercat fins al Passeig Cervantes. A les 18:30 hores, gimcana de quintades al Passeig Cervantes. A les 20:30 hores, tardeig amb l'orquestra Titanic al Poliesportiu. Un inici de festa pensat per viure-la al carrer, entre colles, música i bon ambient, com només Pego sap fer-ho. Organitza Regidoria de Festes i Joventut a través d'InfoJove.
0: Fira i Festes de Pego 2026. El Club de Caça i Pesca de Pego et convida a participar en el 9è concurs de paelles nocturnes que organitza el dissabte 20 de juny i a partir de les 9 de la nit. La inscripció té un preu de 10 euros i es pot realitzar telefonant al 619-82-26-54. La cita és al carrer Calvari Vell. Qui aconseguisca convencer el jurat s'emporta un pernil de premi i assumís la vara de comandament durant un any sencer. El concurs de paelles estarà amenitzat per l'orquestra Valentino. A més, hi haurà rifa.
6: Parlem València.
0: Gaudeix de les Festes de Pego.
6: No és sols la llengua.
2: L'Arxiu Municipal de Pego segueix amb les publicacions de la col·lecció Raig de Llum, una sèrie dedicada a les pintores i pintors de Pego. Divendres 19 de juny a les 7:30 de la vesprada es presenta el llibre dedicat a Tere Ferrando Pérez, una pintora que plasma sobre el llenç i altres suports els costums i la vida quotidiana del nostre poble. La cita és al Saló d'Actes de la Casa de Cultura. Un acte obert a tota la població.
1: Fira i Festes de Pego 2026. Dimarts 23 de juny, a partir de les 22:30 hores, el Passeig Cervantes acull el concert del Quintet de Metalls, integrat per músics de l'Orquestra Nacional d'Espanya i de l'Orquestra Simfònica de Madrid, dues de les formacions simfòniques més prestigioses de l'Estat. Talent, experiència i passió per la música es donen cita en una vetllada que acosta a Pego intèrprets del primer nivell, entre els quals es troba el trompetista pegolí Josep Gómez Alemany. L'Ajuntament de Pego vos convida a gaudir d'una nit de música en directe amb segell local.
0: Pego celebra mig segle promovent l'art contemporani amb el certamen de pintura Vila de Pego. Cinc dècades d'una cita anual imprescindible, una mostra que reuneix talent i qualitat pictòrica. L'exposició es podrà visitar del 29 de maig al 2 de juliol en horari de 5 a 8 de la vesprada de dimarts al divendres i els dissabtes de 10 del matí fins la 1 del migdia. Una oportunitat per a gaudir de la cultura i descobrir noves mirades a través de l'art. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.
1: Mai és tard per adquirir nous coneixements. El Centre de Formació de Persones Adultes Pérez Ramos el permet continuar aprenent si eres major de 18 anys. A partir del 15 de juny, el pas matricular en el curs de graduat en ESO, en preparació a proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. A més, pots aprendre llengües. Valencià en tots els nivells. Castellà en els nivells d'iniciació, A1 i A2. També castellà en la seva modalitat d'alfabetització. O anglès en el seu nivell d'iniciació, l'A1. La matrícula es pot fer a la planta baixa de l'Ajuntament de Pego o en la seva seu electrònica.
2: Fi Fira i Festes de Pego 2026. Dilluns 22 de juny, primer dia de la Xicalla. A partir de les 11, matí de jocs al Passeig Cervantes. A la vesprada, des de les 18 hores, joc participatiu de l'Oca Valenciana al Passeig Cervantes. I ja de nit, canvi de públic. A les 22 hores té lloc al poliesportiu l'espectacle de varietats musicals Harmonia. Organitza Ajuntament de Pego.
0: Fira i Festes de Pego 2026. Diumenge 21 de juny, Pego celebra Sant Cristòfol amb despertar de claxons a partir de les 8:30 del matí. A les 11 del matí, missa en honor al patró dels conductors i dels protectors de les persones viatgeres a l'Església de l'Assumpció. A continuació, cercavila de vehicles i concentració al Passeig Michel. Col·labora Ajuntament de Pego. Fira i Festes de Pego 2026. Diumenge 21 de juny, la vesprada és musical a les Festes de Pego. A les 8 de la vesprada, a la plaça del Mercat, concert de la música festera a càrrec de l'agrupació musical de Pego.
7: Quan ja està plena la plaça.
0: A les 10:30 de la nit, al Passeig Cervantes, Jonathan Peralba. Presentació del seu nou disc, Tarquim, amb la formació al complet. Un cant arrelat que s'envolta de riques sonoritats acústiques i electròniques amb lletres que lliguen sabor popular i reivindicacions actuals.
8: Busca't una parella, serà més divertit. I és que si la gent balla, queda tot més lluït.
0: Organitza Ajuntament de Pego.
8: Queda tot més lluït. Busca't una parella, serà més divertit.
2: Fira i Festes de Pego 2026. La gent gran del poble té una cita ineludible dissabte 20 de juny a la nit. A la fresca dels plataners del Passeig Cervantes, a partir de les 10 de la nit, s'enceta la nit de la gent gran. Una trobada que comença al voltant de la taula i que pot ser acaba enmig de la pista ballant, al ritme de l'actuació de Serrucho. Els tíquets es venen a la Biblioteca Municipal Carmen Alemany Vall. Organitza Ajuntament de Pego.
0: Fira i Festes de Pego 2026. Dimecres 24 de juny, tercer dia de la Xicalla. Un dia per a gaudir de les mascotes. A partir de les 11 del matí hi haurà exhibició canina de l'associació Agility, en interacció amb les famílies al Passeig Cervantes. A la vesprada, el ritme torna al Passeig Cervantes a partir de les 8 de la vesprada amb l'actuació de l'Escola del Ball d'Eva, que portaran les coreografies més actuals al cor de la festa.
9: T'oxigen per a mi. Quina sort que tinc per combatir el teu sentit.
0: I a la nit, canvia de compàs musical i d'escenari. A les 10 de la nit, les veus blanques de l'Orfeó de Pego oferiran el concert de festes a l'Església de l'Assumpció. Un moment per deixar-te portar per l'energia que transmeten les cordes vocals entrenades en el cant a capella. Coordina Ajuntament de Pego.
1: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.

Hola, què tal, amics i amigues? Benvinguts, benvingudes a la 107.8 de l'FM. Benvinguts, xicó, al nostre magazín matinal, el Despertino de Radio Pego. Quanta informació, eh? Ahir hem tingut tota la informació, tots aquests avisos que ens arriben des de l'Ajuntament de Pego i que nosaltres, doncs, t'hem oferit. Ja sabeu que estem a punt, doncs, d'entrar en aquesta setmana important de fira i festes al poble. Per això... nosaltres t'oferim detalladament tot el que es desenvoluparà al llarg d'estos dies. Nosaltres ja, com havíem dit, és moment d'arrencar amb la nostra selecció musical en aquest divendres, 19 de juny. Si t'acabes d'incorporar, per supost, reu salutacions cordials de qui et parla i qui t'acompanyarà fins a arribar a les 11 del matí, Mapi Domènech. Un autèntic plaer poder estar així amb tu, gaudint d'aquestos clàssics, aquests meravellosos temes, aquestes veus espectaculars i que han deixat petjada en el món de la música. Per començar avui la nostra selecció musical ho fem disfrutant de la veu d'un conegudíssim i gran cantant americà com és Bing Crosby, junt la veu i l'orquestra de l'espanyol Xavier Cugat. Arranquem avui la nostra selecció musical situant-nos a l'any 1945 amb un clàssic, un fantàstic bolero que porta per títol You Belong to My Heart. Celebrem l'amor profund i etern amb aquesta cançó romàntica. You Belong to My Heart, tan sols una vegada.

clàssic històric, eh? You belong to my heart. Tu perteneixes al meu cor. I com havíem presentat amb la veu de la grandíssima cantant americà Bing Crosby i la música del director d'orquestra de l'espanyol Xavier Cugat. I de l'any 45 a l'any 55 tornarà per escoltar a la coneguda com a la Lady Ella o la primera dama de la cançó. Ella és Ella Fitzgerald, a la qual escoltem amb el tema Whatever Lola Wants. Lola gets lo que Lola vulga. El poder absolut de la seducció, la persuasió i la determinació femenina per aconseguir qualsevol objectiu. Tot un clàssic, un famós tema del jazz. Resign yourself, you're through.

0: El número premiat de sorteig de l'11 és...
1: Moment per conèixer el número premiat del cupó de l'11 celebrat en la jornada d'ahir, dijous 18 de juny. Va ser el 41.656 de la sèrie El 12. Repetim. Número premiat del cupó de l'11 celebrat en la jornada d'ahir va ser el 4, 1, 6, 5, 6 de la sèrie 0, 1, 2.
2: Amor.
1: La vida no és eterna, però la música sí ho és. Sintonitza cada dia la 107.8 de la FM. Sintonitza cada matí el Despertino.
2: Amor.
1: I des del Despertino anem a gaudir d'aquest gran èxit interpretat per Perry Como. Ens quedem situats a l'any 57, com havíem presentat, escoltant el Magic Moments. Magic Moments.

0: The Halloween hop when everyone...
1: Moments màgics, màgics moments. Així estem disfrutant de la veu de Perry Como amb aquesta fantàstica cançó que ens parla com un viatge a la nostàlgia, no? Una persona major que he contat, doncs, tot el que ha viscut. Aixòs màgics moments, moments meravellosos que ha tingut, doncs, quan era jove. Seguim viatjant a través de la música. Ara ens quedem situats a l'any 1959. Exactament, ho fem disfrutant d'un grandíssim grup de música doo-wop que en aquesta ocasió arriben amb una balada romàntica. Dion and the Belmonts i aquest Dream Lover.

0: La música és poderosa. Escolta'ns en qualsevol moment del dia. Ràdio Pego, la teva ràdio.
1: Llévame a volar hasta la luna.
2: Moment ara per quedar-nos situats a l'any 1960 amb la veu de Brenda Lee i recordant aquest Jambalaya, un animat homenatge a la cultura i la vida festiva del sud de Louisiana.

Fantàstic tema que hem recuperat amb la veu d'aquesta grandíssima cantant Brenda Lee, Jambalaya. Seguim amb més bona música. Exactament ens quedem situats ara, l'any 1962, a ritme de rock and roll. Un himne optimista i desenfadat. I és que Cliff Richard ens diu que davant les dificultats, les tristeses o tragèdies de la vida, el millor medicina doncs és deixar enrere les despreocupacions i ballar per a poder espantar a la tristesa. Ens quedem amb ella. Any 1962, Cliff Richard i aquestes sabates per a ballar. Dancing Shoes.

0: La música és el millor record que es pot dur a reviure temps passats. Viu-los amb nosaltres al Despertino de Radio Pego.
1: Ay, en ella tanto sole, tanta pizza y tanto amore. Sole, pizza, amore, caro por.
2: I des de la capital francesa arriba aquesta parisina. Any 1963, Ria Bartók, a mi m'importa qua. Un éxito tema d'aquesta grandíssima cantant del pop i ayer.

I de la parisina Ria Bartók passem ara a gaudir de la veu de Raimond amb el tema que va, es va presentar al Festival de San Remo, el primer festival de l'Atlàntic. Això era, això sonava l'any 1966 i que portava per títol Cor de Cartró.

amb tan sols un clic pots escoltar tota la millor música d'ara i de sempre. Amb clàssics que no passen de moda, eh? Moment ara per quedar-nos situats a l'any 68. Anem a recordar el famós Romeo i Julieta amb la veu de Karina.

0: El temps.
1: Moment per a parlar de la previsió meteorològica pel que serà la jornada d'avui. Temperatures molt altes i persistents. La configuració atmosfèrica de la setmana que ve doncs serà la clau. Una dona que es situarà a l'oest de la península Ibèrica i actuarà com a autèntica tractora, impulsant cap a casa nostra una massa d'aire saharià molt càlid i sec. A Emet, doncs, hi ha emès una nota informativa davant d'un episodi de temperatures molt altes i persistents. Este cap de setmana ja tindrem molta calor, però serà sobretot a partir del dilluns quan els termòmetres es dispararan i pujaran amb més força. Els mapes apunten a valors pròxims dels 40 graus a les comarques centrals del territori valencià, al voltant dels 38 en molts punts de Catalunya i uns 35 graus a Castelló i les Illes Balears. A més, les nits, doncs, per supòs, seran molt tropicals al litoral, amb mínimes per damunt dels 20 graus. Durant tot el cap de setmana i bona part de la setmana que ve, dominarà el sol i estabilitat a tota la façana mediterrània, amb només algun ruixat molt puntual, però ja als Pirineus catalans. Per aquest cap de setmana, com sempre diem, avisos importants, cuideu-se molt, hidrateu-vos i eviteu les hores centrals del dia.
2: Adiós, linda Candy.
1: Velles i velles melodies que podràs escoltar tots els dies en la 107.8.

A tan sols 15 minuts per arribar a les 9 del matí. Moment ara per gaudir d'un gran tema del pop rock dels anys 70. Exactament, amb un tema del Mungo Jerry. Nosaltres ens quedem avui disfrutant d'aquest Open Up. Una injecció d'energia positiva per convidar a deixar enrere les preocupacions, el passat i les tristeses. I, per supost, enfocar-se a viure i a disfrutar del dia a dia. Disfrutar del present i de les bones coses que ens regala la vida.

Ober Nobam, Mungo Jerry. Ens quedem ara l'any 1974. Avui recordant aquesta banda californiana del pop rock. Ells són els Three Dog Night. I nosaltres avui els escoltem amb el tema The Show Must Go On. En aquesta cançó doncs podríem dir que narra un poc aquest atrapament, aquesta desil·lusió amb la vida. Una vida que ella elegí i que aparentment pareix ser que siga glamurosa, però és tot superficial. Exactament, és una cançó, una crítica cap a la vida de l'espectacle i els seus efectes personals. The show must go on. El show té que continuar amb Three Dog Night.

0: kiss.
1: Petites dosis de música per amenitzar els nostres matins de la 107.8.
0: Whatever it's got a lot.
1: Estàs en el Despertino de Radio Pego.
0: Close like this. Ay, ay, caramba. Oh, I need that kiss.
1: I gaudint de la bona música i d'això 70, en aquesta ocasió passem a recordar un tema de Patti Smith, un tema que va ser compost per Bruce Springsteen i que portava per títol Because the Night, la cançó d'amor i de desig.

Els estem escoltant aquest meravellós tema, el Because the Night, exactament amb la poètica i grandíssima cantant Patti Smith, qui va ser la que li va donar veu i ànima a aquest tema que sonava en l'any 78, encara que, com havíem dit, va ser un tema compost per el grandíssim Bruce Springsteen. Nosaltres fiquem punt i final a la dècada dels 70, avui gaudint de la veu d'Amy Stewart i aquest Knock on Wood, tocar madera.

Així recordant tal Zotto One com havien presentat aquest duet francès amb ese You Are Okay. I ens situaven a l'any 1981 amb la banda britànica Popper's Backfist. I a més escoltem aquest Making Your Mind Up. Saben que tenen que agafar una o prendre una decisió. Una cançó que ens parla, doncs, d'això, d'aquesta indecisió de l'amor, aquest dubte de pegar el pas sí o no a un compromís ja serio en una relació.

0: Divendres 19 i dissabte 20 de juny, en Fer-se la mitjanit, la música en directe és protagonista, amb la nit de rock que torna al poliesportiu al cor del casc urbà. Nit de rock amb les actuacions d'Abril. Des de Benissa, Abril arriba per sacsejar el públic amb un pop electrònic fresc i captivador. Una fusió entre allò digital i allò acústic, amb pinzellades de rock, jazz i bolero, que creen una proposta ben personal.
1: Chicones.
0: Sandra Montfort. Des de Pedreguer, Sandra Montfort encisa per la seva versatilitat i el joc de les dualitats. Poesia i cançó, tradició i avantguarda, ancestral i modern, orgànic i digital. Tot carregat d'una gran dosi de personalitat i audàcia que sap traslladar perfectament a l'escenari. Per a tancar la nit, DJ Trapella. DJ Trapella és una de les DJs més destacades de l'escena musical actual. Una artista única que combina tècnica, energia i compromís social. El seu estil és fresc i eclèctic, amb mirada oberta i connectada amb públic, el que aconsegueix crear una experiència irrepetible. Una nit per deixar-se portar pels ritmes i la fresca del directe. Organitza Ajuntament de Pego.
2: Aquesta és la teva ràdio, 107.8 en FM. Sintonitza'ns. I anem a recuperar tot un clàssic de l'any 84, un tema original de les Callels, Dinarama. El tema Ni tu ni nadie, en aquesta ocasió en la seva versió al català, de la mà de la Dilla Russa. Ni tu ni un altre.
3: Fas malament, alces la meva tensió, trenques la meva ambició.

meravellosa tema, com havien dit, versionat al català per la Dilla Russa. I del 84 al 85, una celebració a la independència, aquesta acceptació a la solteria. Viure era la seva manera, del que demana Freddie Mercury. Living on my own.

0: Fira i Festes de Pego 2026. El Camí de Sant Antoni es vestís de gala per acollir el 52è concurs de tir i arrossegament Vila de Pego. Divendres 19, dissabte 20 i diumenge 21 de juny serà moment de compartir la passió per les haques, d'admirar l'habilitat dels carreters i donar continuïtat a una tradició que forma part de la identitat pegolina. Organitza Club Esportiu Els Carreters de Pego i Federació de Tir i Arrossegament. Col·labora Ajuntament de Pego.
1: Ràdio Pego, 107.8 de la FM.
2: I des de la 107.8 donem veu a aquesta popular banda de rock espanyola com van ser Los Rebeldes. A més, nosaltres ens quedem situats en el 86 per a recordar-los amb el seu famós tema Mescalina.

Maravillós tema, gran clàssic de Los Rebeldes. I del 86 al 87, una cançó optimista, una cançó que expressa també eixe desig d'escapar de la realitat. La tierra de los sueños, això sonava en el 87 de la mà de La Dama s'esconde.

0: Fira i Festes de Pego 2026. El Club de Caça i Pesca de Pego convida a participar en el 9è concurs de paelles nocturnes que organitza el dissabte 20 de juny i a partir de les 9 de la nit. La inscripció té un preu de 10 euros i es pot realitzar telefonant al 619-82-26-54. La cita és al carrer Calvari Vell. Qui aconseguisca convencer el jurat s'emporta un pernil de premi i assumeix la vara de comandament durant un any sencer. El concurs de paelles estarà amenitzat per l'orquestra Valentino. A més, hi haurà rifa.
1: Parlem valencià.
0: Gaudeix de les festes de Pego.
1: No és sols la llengua.
0: No deixes que t'ho conten. Connecta't i escolta 107.8 NFM, Ràdio Pego. Anem a recuperar tot un clàssic, exactament un tema original de Petula Clark, una cançó de l'any 64 en aquesta ocasió, interpretada en el 88 per Dolly Parton, el famós Downtown.

D'aquest gran grup de rock que també es va deixar tan bona música, sobretot en la dècada dels anys 80. Ens quedem avui escoltant el Nirvana amb aquest tema del 89, Shop It.

0: Fira i Festes de Pego 2026. Diumenge 21 de juny, la vesprada és musical a les Festes de Pego. A les 8 de la vesprada, a la plaça del Mercat, concert de la música festera a càrrec de l'agrupació musical de Pego.
1: Quan ja està plena la plaça.
0: A les 10 i mitja de la nit, al Passeig Cervantes, Jonathan Peralba. Presentació del seu nou disc, Tarquim, amb la formació al complet. Un cantarrelat que s'envolta de riques sonoritats acústiques i electròniques amb lletres que lliguen sabor popular i reivindicacions actuals.
1: Busca't una parella, serà més divertit. I és que si la gent balla, queda tot més lluït.
0: Organitza Ajuntament de Pego.
1: Queda tot més lluït. Busca't una parella, serà més divertit.
2: La bona música millora els teus dies. Radio Pego, energia positiva.

una cançó, una poderosa balada que explora, doncs, passió, desig i la manipulació emocional. Cedis davant meu, give into me, amb la veu inconfundible del rei del rock. Del rei del pop, perdó. Michael Jackson.

I del rei del pop, Michael Jackson, a la veu d'aquesta gran cantanta britànica, Tashmir Archer, amb el seu Splin Satellite.

Fira i Festes de Pego 2026. Este 2026 els quintos i quintes enceten les festes de Pego i ho fan amb força per a marcar el ritme de l'inici festiu. Doble jornada dedicada a les quintades.

amb una profunda i necessitat d'afecte, els hi arriben los Romeos. Exactament, amb un tema que ens van presentar l'any 1993, una cançó que porta per títol Un poquito de amor.

Los Romeos, una fantàstica gran banda espanyola que es van donar a conèixer en la dècada dels anys 90. Un poquito de amor ha sigut el tema que nosaltres hem elegit recordar avui. I ara ens anem a, ràpidament a disfrutar d'aquest grup del pop-rock català. Ens quedem amb Whiskins, des del que va ser el seu primer disc debut, un tema que ens van presentar l'any 1994. Nosaltres avui els recordem amb el tema Sempre que hi ha lluna plena.

0: Fira i Festes de Pego 2026. Diumenge 21 de juny, Pego celebra Sant Cristòfol amb despertar de claxons a partir de les 8 i mitja del matí. A les 11 del matí, missa en honor al patró dels conductors i dels protectors de les persones viatgeres a l'Església de l'Assumpció. A continuació, cercavila de vehicles i concentració al Passeig Michel. Col·labora Ajuntament de Pego.
1: Escoltes la millor sintonia. Ràdio Pego, 107.8 en FM. Come on.

Així ens hem quedat escoltant aquest famós tema d'aquest grup de rock. Ahí són República, recordant-los de Meixer, Ready to Go, tema de l'any 1996. Ready to go. Preparat per començar.

I de la banda República a una altra gran banda, la d'aixes bandes que també ens van acompanyar durant tota la dècada dels 90, principis dels 2000. La banda escocesa Texas arribava doncs amb un himne sobre la honestitat. La cançó que ens parla de que fes el que realment tu penses, no el deixes manipular, no vagis en contra dels teus sentiments. Say what you want.

Arribem a les 10 del matí. Exactament avui escoltant els Mother Talking, amb una cançó que ens van presentar l'any 1999. Sexy, sexy lover.

0: L'Arxiu Municipal de Pego segueix amb les publicacions de la col·lecció Raig de Llum, una sèrie dedicada a les pintores i pintors de Pego. Divendres 19 de juny a les 7:30 de la vesprada es presenta el llibre dedicat a Tere Ferrando Pérez, una pintora que plasma sobre el llenç i altres suports els costums i la vida quotidiana del nostre poble. La cita és al Saló d'Actes de la Casa de Cultura. Un acte obert a tota la població.
1: Lo que més sona en la ràdio ho tens ací. 107.8 Radio Pego.

Ahí está narrant, contant la història de 24 hores de la vida d'un individu que intenta reconstruir la seva rutina mitjançant doncs, petits plaers. Un buen día, un tema que ens arribava de la mà de Los Planetas, aquesta grupa granadí de música pop i una cançó que sonava l'any 2000. Del 2000 al 2002 ens quedem en aquesta ocasió recordant i gaudint del tema Si te'n vas, un tema inclòs des de l'àlbum Morfina de la mà del grup català Slacks and Boston.

0: Fira i Festes de Pego 2026. Dimarts 23 de juny, a partir de les 22:30 hores, el Passeig Cervantes acull el concert del Quintet de Metalls, integrat per músics de l'Orquestra Nacional d'Espanya i de l'Orquestra Simfònica de Madrid, dues de les formacions simfòniques més prestigioses de l'Estat. Talent, experiència i passió per la música es donen cita en una vetllada que acosta a Pego intèrprets del primer nivell, entre els quals es troba el trompetista pegolí Josep Gómez Alemany. L'Ajuntament de Pego vos convida a gaudir d'una nit de música en directe amb segell local.
1: Ràdio Pego desitja el millor de cada dia. Amb ella despertem, esmorzem, treballem, viatgem. Amb ella comprem i amb ella ens divertim. No deixes de conèixer-nos, sintonitza'ns cada dia, perquè cada dia intentem oferir-te el millor de nosaltres. Ràdio Pego, la ràdio del dia a dia.

Tot un clàssic del rock llatí. Els estem escoltant aquesta celebració a l'amor apassionat. És admiració profunda cap a alguna dona. Utilitzant, doncs, com el seu somriure com un símbol de llum, alegria i refugi. Seguretat social, regálame tu sonrisa, María. Un clàssic del 2003.

Regálame tu sonrisa, María, com havíem presentat, recordant aquest clàssic de Seguretat Social. I ara passem a escoltar un crit per mantindre la valentia davant les adversitats i no rendir-se mai. Que valiente! Ens quedem avui escoltant el grup Los Gals.

0: Fira i Festes de Pego 2026. Dilluns 22 de juny, primer dia de la Xicalla. A partir de les 11, matí de jocs al Passeig Cervantes. A la vesprada, des de les 18 hores, joc participatiu de l'Oca Valenciana al Passeig Cervantes. I ja de nit, canvi de públic. A les 22 hores té lloc al poliesportiu l'espectacle de varietats musicals Harmonia. Organitza Ajuntament de Pego.
1: T'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te'l a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

Amors que arriben a causar dolor. Famosa balada música pop popularitzada per la veu de la grandíssima Leona Lewis, Blinding Love, un amor sangrant.

I moment ara per escoltar el grup barcelonès amb 8. Ells arribaven al 2009 des de l'àlbum Un dia qualsevol. Nosaltres els escoltem avui amb el tema Cada cop.

0: Donar sang és donar vida. Dilluns 22 de juny, si eres membre d'alguna filant, d'alguna falla, de qualsevol associació festera, cultural, social, esportiva de Pego, organitza't i vine en grup a donar sang.
1: I disculpa'm la sinceritat.
0: Dos unitats mòbils del Centre de Transfusions d'Alacant us esperen en la Biblioteca Municipal de 5 a 8 i mitja de la vesprada. L'Ajuntament de Pego vol premiar este gest de solidaritat en un context festiu. Per això, cada 10 donants d'una mateixa associació o entitat festera, esportiva, social o cultural que acudisca a donar sang, esta rebrà un pernil de regal.
1: Tens el que volies, tens el que et mereixes.
0: La festa ens fa poble i amb la donació regalem vàtex, regalem vida.
2: Look what you did.
3: T'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te'l a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

Así recordant i escoltant aquesta banda californiana del rock metal, Linkin Park, i així Burning Down, ja que cremaro. Del 2012 al 2013, així arriba The Monster, Eminem, junt amb la veu femenina de Rihanna.

Fira i Festes de Pego 2026. Dimarts 23 de juny, segon dia de la Xicalla. A partir de les 11, matí de jocs aquàtics al Passeig Cervantes. A la vesprada, a partir de les 6, torneig de 3x3 de bàsquet al pavelló Ausias Marc. A les 20 hores, actuació del grup de danses de Pedreguer al Passeig Cervantes. I a les 22:30 hores, l'actuació del quintet de metalls integrat per músics de l'Orquestra Nacional d'Espanya i de l'Orquestra Simfònica de Madrid. Entre ells, el trompetista pegolí Josep Gómez Alemany. La cita, al Passeig Cervantes. Organitza Ajuntament de Pego.

fantàstic tema que ens parla de la importància d'aquesta entrega mútua i la complicitat en una relació amorosa. Marvin Gaye. Ens transporta un món d'amor i de passió. Amb la veu de Charlie Pat i Meghan Trainor.

Marvin Gaye, fantàstic tema que sonava el 2015 i del 2015 al 2017. En aquesta ocasió passem a escoltar un tema electropop amb la veu de Lara Taylor. El tema Don't Let Me Go. No em deixes marxar.

107.8 de la FM. Ràdio Peu. Som la teua veu.

Fira i Festes de Pego 2026. Dimecres 24 de juny, tercer dia de la Xicalla. Un dia per a gaudir de les mascotes. A partir de les 11 del matí hi haurà exhibició canina de l'associació Agility, en interacció amb les famílies al Passeig Cervantes. A la vesprada, el ritme torna al Passeig Cervantes a partir de les 8 de la vesprada amb l'actuació de l'Escola del Ball d'Eva, que portaran les coreografies més actuals al cor de la festa. T'oxigen per a mi. Quina sort que tinc per convertir el teu sentit. I a la nit, canvia de compàs musical i d'escenari. A les 10 de la nit, les veus blanques de l'Orfeo de Pego oferiran el concert de festes a l'Església de l'Assumpció. Un moment per deixar-te portar per l'energia que transmeten les cordes vocals entrenades en el cant a capella. Coordina Ajuntament de Pego.

0: Radio Pego también está al Facebook. Búscans.
1: I des de Ràdio Pego, a tan sols 15 minuts per arribar a les 11 del matí, moment ara per escoltar a les Oques Grosses. Arribaven al 2019 des de l'àlbum Fans del Sol. Nosaltres avui els escoltem amb el tema In the Night.

En ritme festiu, alegre. Ahir desprenent eixe bon rotllo, aquests grosses, i en el 2019, al 2020. En aquesta ocasió compartim un tema junt a Abraham, Mateo i Becky G. El tema Tiempo pa olvidar.

una cançó que ens parla doncs de desamor i deixa superació després d'una relació marcada per una traïció. Tiempo pa olvidar a Abraham Mateo i la gran Becky G.

Estàs escoltant Ràdio Pego, la millor música de ara i de sempre. I moment ara per escoltar aquesta gran banda espanyola del pop rock. Ens quedem en aquesta ocasió escoltant el grup Elefantes amb una reflexió sobre la necessitat a vegades de poder soltar el control quan ens sentim un poc abrumats. Mañana, una cançó inclosa dins de l'àlbum La primera luz del dia.

Así estem escoltant el tema Mañana. Confiant en que el temps i la vida, doncs, se ho fique tot en el seu lloc, no? Això és el que nosaltres moltes vegades pensem i esperem. Un himne a l'acceptació, a la resiliència, a la liberació. Mañana, com havíem presentat amb el grup Elefantes.

0: I a nosaltres ara sí que ens ha arribat el moment de ficar punt i final. Ens tenim que acomiadar, dir adeu a aquest divendres de 9 de juny. I avui ho fem doncs, escoltant a Aitana, que en aquesta ocasió ha arribat junt a Fangoria. Ho feien en el 2025 amb La Xica Perfecta. Ens parla aquesta cançó doncs, de lo que li s'exigix de vegades a l'artista. Que deu d'estar sempre perfecta, sempre a punt.
1: És perfecta, hace todo bien.
0: Pero de vegades es imposible. O no t'apetís. Això és la lluita. Això és el tema, el misteri d'aquesta cançó. La Xica Perfecta.
2: Teniendo unos días de mierda.
0: Amb Aitana i Fangoria. La Xica Perfecta, una servidora, diu adeu. Com cada dia, doncs, ha sigut tot un plaer el poder-te acompanyar des de la 107.8 de l'FM, des del Despertino de Radio Pego. Desitjant-los que passeu un feliç divendres, un bon cap de setmana i que ens tornem a escoltar el dilluns a les 8 del matí des del Despertino de la 107.8. Bon cap de setmana, ciao!

0: t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
1: Avisos municipals. L'Ajuntament i Radio Pego informen.
2: Fira i Festes de Pego 2026. En la transició entre divendres 19 i dissabte 20 de juny, en fer-se la mitjanit, la música en directe és protagonista, amb la nit de rock que torna al poliesportiu al cor del casc urbà. Nit de rock amb les actuacions d'Abril. Des de Benissa, Abril arriba per sacsejar el públic amb un pop electrònic fresc i captivador. Una fusió entre allò digital i allò acústic amb pinzellades de rock, jazz i bolero que creen una proposta ben personal.
3: Xicones, agarreu-se, que ve curva.
2: Sandra Montfort. Des de Pedreguer, Sandra Montfort encisa per la seva versatilitat i el joc de les dualitats. Poesia i cançó, tradició i avantguarda, ancestral i modern, orgànic i digital. Tot carregat d'una gran dosi de personalitat i audàcia que sap traslladar perfectament a l'escenari. Per a tancar la nit, DJ Trapella. DJ Trapella és una de les DJs més destacades de l'escena musical actual. Una artista única que combina tècnica, energia i compromís social. El seu estil és fresc i eclèctic, amb mirada oberta i connectada amb públic, el que aconsegueix crear una experiència irrepetible. Una nit per deixar-se portar pels ritmes i la fresca del directe. Organitza Ajuntament de Pego.
4: Caritas Interparroquial Pego convida a participar de la nova campanya de recollida de roba. Del 15 al 19 de juny pots deixar aquella roba que ja no et vinga, que ja no et poses, però que encara està en bones condicions, al local de Caritas situat en el carrer Sant Jaume o en la cotxera de la parròquia de la Sagrada Família. Ho pots fer als matins de 10 a 12 del migdia o a les vesprades de 5 a 7. Caritas Pego, agraeix la teva solidaritat.
2: Fira i Festes de Pego 2026. Este 2026 els quintos i quintes enceten les Festes de Pego i ho fan amb força per a marcar el ritme de l'inici festiu. Doble jornada dedicada a les quintades. Divendres 19 a les 19 hores al recinte multiactivitats La Trilladora. Estrena de garitos, desfilada i concurs de disfresses i a escalfar motors per a la gran gimcana. Dissabte 20, dia de les quintades. A les 18 hores, desfilada amb xaranga des de la plaça del Mercat fins al Passeig Cervantes. A les 18:30 hores, gimcana de quintades al Passeig Cervantes. A les 20:30 hores, tardeig amb l'orquestra Titanic al Poliesportiu. Un inici de festa pensat per viure'l al carrer, entre colles, música i bon ambient, com només Pego sap fer-ho. Organitza Regidoria de Festes i Joventut a través d'InfoJove.
1: Fira i Festes de Pego 2026. El Camí de Sant Antoni es vestís de gala per acollir el 52è concurs de tir i arrossegament Vila de Pego. Divendres 19, dissabte 20 i diumenge 21 de juny serà moment de compartir la passió per les haques, d'admirar l'habilitat dels carreters i donar continuïtat a una tradició que forma part de la identitat pegolina. Organitza Club Esportiu Els Carreters de Pego i Federació de Tir i Arrossegament. Col·labora Ajuntament de Pego.
2: L'Arxiu Municipal de Pego segueix amb les publicacions de la col·lecció Raig de Llum, una sèrie dedicada a les pintores i pintors de Pego. Divendres 19 de juny a les 7:30 de la vesprada es presenta el llibre dedicat a Tere Ferrando Pérez, una pintora que plasma sobre el llenç i altres suports els costums i la vida quotidiana del nostre poble. La cita és al Saló d'Actes de la Casa de Cultura. Un acte obert a tota la població.
4: Fira i Festes de Pego 2026. El Club de Caça i Pesca de Pego et convida a participar en el 9è concurs de paelles nocturnes que organitza el dissabte 20 de juny i a partir de les 9 de la nit. La inscripció té un preu de 10 euros i es pot realitzar telefonant al 619-82-26-54. La cita és al carrer Calvari Vell. Qui aconseguisca convencer el jurat s'emporta un pernil de premi i assumeix la vara de comandament durant un any sencer. El concurs de paelles estarà amenitzat per l'orquestra Valentino. A més, hi haurà rifa.
5: Parlem valencià.
4: Gaudeix de les festes de Pego.
5: No és sols la llengua, no és sols una
2: agressió. Fira i Festes de Pego 2026. La gent gran del poble té una cita ineludible dissabte 20 de juny a la nit. A la fresca dels plataners del Passeig Cervantes, a partir de les 10 de la nit, s'enceta la nit de la gent gran. Una trobada que comença al voltant de la taula i que potser acaba enmig de la pista ballant, al ritme de l'actuació de Serrucho. Els tíquets es venen a la Biblioteca Municipal Carmen Alemany Vall. Organitza Ajuntament de Pego.
4: Fira i Festes de Pego 2026. Diumenge 21 de juny, la vesprada és musical a les Festes de Pego. A les 8 de la vesprada, a la plaça del Mercat, concert de la música festera a càrrec de l'agrupació musical de Pego.
6: Quan ja està plena la plaça.
4: A les 10 i mitja de la nit, al Passeig Cervantes, Jonathan Peralba. Presentació del seu nou disc, Tarquim, amb la formació al complet. Un cantarrelat que s'envolta de riques sonoritats acústiques i electròniques amb lletres que lliguen sabor popular i reivindicacions actuals.
7: Busca't una parella, serà més divertit. I és que si la gent balla queda tot més lluït.
4: Organitza Ajuntament de...

0: Fira i Festes de Pego 2026. Dimarts 23 de juny, a partir de les 22:30 hores, el Passeig Cervantes acull el concert del Quintet de Metalls, integrat per músics de l'Orquestra Nacional d'Espanya i de l'Orquestra Simfònica de Madrid, dues de les formacions simfòniques més prestigioses de l'Estat. Talent, experiència i passió per la música es donen cita en una vetllada que acosta a Pego intèrprets del primer nivell, entre els quals es troba el trompetista pegolí Josep Gómez Alemany. L'Ajuntament de Pego vos convida a gaudir d'una nit de música en directe amb segell local.
1: Fira i Festes de Pego 2026. Diumenge 21 de juny, Pego celebra Sant Cristòfol amb despertar de claxons a partir de les 8:30 del matí. A les 11 del matí, missa en honor al patró dels conductors i dels protectors de les persones viatgeres a l'Església de l'Assumpció. A continuació, cercavila de vehicles i concentració al Passeig Michel. Col·labora Ajuntament de Pego.
2: Fira i Festes de Pego 2026. Dilluns 22 de juny, primer dia de la Xicalla. A partir de les 11, matí de jocs al Passeig Cervantes. A la vesprada, des de les 18 hores, joc participatiu de l'Oca Valenciana al Passeig Cervantes. I ja de nit, canvi de públic. A les 22 hores té lloc al poliesportiu l'espectacle de varietats musicals Harmonia. Organitza Ajuntament de Pego.
1: Donar sang és donar vida. Dilluns 22 de juny, si eres membre d'alguna filant, d'alguna falla, de qualsevol associació festera, cultural, social, esportiva de Pego, organitza't i vine en grup a donar sang.
3: I disculpa'm la sinceritat.
1: Dos unitats mòbils del Centre de Transfusions d'Alacant us esperen en la Biblioteca Municipal de 5 a 8:30 de la vesprada. L'Ajuntament de Pego vol premiar este gest de solidaritat en un context festiu. Per això, cada 10 donants d'una mateixa associació o entitat festera, esportiva, social o cultural que acudisca a donar sang, esta rebrà un pernil de regal.
4: Tens el que volies, tens el que et mereixes.
1: La festa ens fa poble i amb la donació regalem bàtex, regalem vida.
2: Fira i Festes de Pego 2026. Dimarts 23 de juny, segon dia de la Xicalla. A partir de les 11, matí de jocs aquàtics al Passeig Cervantes. A la vesprada, a partir de les 6, torneig de 3x3 de bàsquet al pavelló Ausias Marc. A les 20 hores, actuació del grup de danses de Pedreguer al Passeig Cervantes. I a les 22:30 hores, l'actuació del Quintet de Metalls integrat per músics de l'Orquestra Nacional d'Espanya i de l'Orquestra Simfònica de Madrid. Entre ells, el trompetista pegolí Josep Gómez Alemany. La cita al Passeig Cervantes. Organitza Ajuntament de Pego.
1: Fira i Festes de Pego 2026. Dimecres 24 de juny, tercer dia de la Xicalla. Un dia per a gaudir de les mascotes. A partir de les 11 del matí hi haurà exhibició canina de l'associació Agility, en interacció amb les famílies al Passeig Cervantes. A la vesprada, el ritme torna al Passeig Cervantes a partir de les 8 de la vesprada amb l'actuació de l'Escola del Ball d'Eva, que portaran les coreografies més actuals al cor de la festa.
5: T'oxigen per a mi, quina sort que tinc per convertir el teu sentit.
1: I a la nit, canvia de compàs musical i d'escenari. A les 10 de la nit, les veus blanques de l'Orfeo de Pego oferiran el concert de festes a l'Església de l'Assumpció. Un moment per deixar-te portar per l'energia que transmeten les cordes vocals entrenades en el cant a capella. Coordina Ajuntament de Pego.
0: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
1: Per a ficar-li més...
6: més color al dia, per a no agobiar-se amb problemes quotidians, per donar-li més alegria a la vida. Escolta Ràdio Pego, una ràdio sempre viva.

0: Tranvia de Ràdio Pego.
1: Lo millor de l'actualitat musical
2: amb Carolina Ferrer.
0: Puja al tranvia de la 107.8, Ràdio Pego.

Molt bon dia, què tal? Com esteu, amics, amigues? Espero que estigueu mel de categoria. Benvingudes, benvinguts a la vostra sintonia. Esteu escoltant Ràdio Pego 107.8 NFM. Qui vos parla? Carolina Ferrer. Divendres 19 de juny de 2026, ara mateix les 11:13 minuts. Tot li estic preparat un nou viatge amb el tramvia i amb la millor música actual. Ja estic preparat, es nota que el cap de setmana ja està així, així que es nota també musicalment parlant. Medusa, Henrique Mamilen en set en la nostra selecció d'avui. No me'n vull anar a casa, eixa és l'actitud quan ho està passant seu bé. Amb ells comencem Don't Wanna Go Home. Henrique Mamilen a la veu, Medusa a la música.

0: matí, puja't al tramvia.
1: Escoltàvem aquí ara Don't Stop i així teniu el nou de Maroon 5, Heroin.

tornant als seus inicis, això diuen Maroon 5. I ara dos artistes que podrem veure esta nit en directe, si ha pegat tot un luxe. Abril, així l'anem a escoltar amb Una història infinita, amb el featuring de

la veu de Lizzo, Sexy Ladies amb el featuring de UCB. I ara ve el gran mestre Santana, també en companyia la de Becky G, que li posa la veu a la cançó. Mi gran amor.

Actualitat musical al tramvia de Ràdio Pego. 107.8 de la FM.

Alex Warren té nova cançó, és esta que acabem d'escoltar i s'anomena Passenger. I més novetats, Melendi, Veneno i Arena.

0: back the knife.
1: Escolta el millor de la música. Deixa portar per el so del tramvia. I la 100.8 del teu dial.

Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Actualitat musical. Radio Pego.

Megan Trainor Shimmer està en el seu treball d'avui With Me i l'estiu que ja tenim ací el dilluns més encara, Bèrnia i el diluvi.

Type. BTS, Swim, allà els teníem els artistes de cançó des de l'àlbum Arirang. I ara, Dardos a ritme de bachata, Romeo Santos i Prince Royce.

0: Avisos municipals. L'Ajuntament i Radio Pego informen.
1: Fira i Festes de Pego 2026. En la transició entre divendres 19 i dissabte 20 de juny, en fer-se la mitjanit, la música en directe és protagonista, amb la nit de rock que torna al poliesportiu al cor del casc urbà. Nit de rock amb les actuacions d'Abril. Des de Benissa, Abril arriba per sacsejar el públic amb un pop electrònic fresc i captivador. Una fusió entre allò digital i allò acústic amb pinzellades de rock, jazz i bolero que creen una proposta ben personal.
2: Xicones, agarreu-se, que ve curva.
1: Sandra Montfort. Des de Pedreguer, Sandra Montfort encisa per la seva versatilitat i el joc de les dualitats. Poesia i cançó, tradició i avantguarda, ancestral i modern, orgànic i digital. Tot carregat d'una gran dosi de personalitat i audàcia que s'ha traslladat perfectament a l'escenari. Per a tancar la nit, DJ Trapella. DJ Trapella és una de les DJs més destacades de l'escena musical actual. Una artista única que combina tècnica, energia i compromís social. El seu estil és fresc i eclèctic, amb mirada oberta i connectada amb públic, el que aconsegueix crear una experiència irrepetible. Una nit per deixar-se portar pels ritmes i la fresca del directe. Organitza Ajuntament de Pego. L'Arxiu Municipal de Pego segueix amb les publicacions de la col·lecció Raig de Llum, una sèrie dedicada a les pintores i pintors de Pego. Divendres 19 de juny, a les 7:30 de la vesprada, es presenta el llibre dedicat a Tere Ferrando Pérez, una pintora que plasma sobre el llenç i altres suports els costums i la vida quotidiana del nostre poble. La cita és al Saló d'Actes de la Casa de Cultura. Un acte obert a tota la població.
3: Fira i Festes de Pego 2026. El Club de Caça i Pesca de Pego et convida a participar en el 9è concurs de paelles nocturnes que organitza el dissabte 20 de juny i a partir de les 9 de la nit. La inscripció té un preu de 10 euros i es pot realitzar telefonant al 619-82-26-54. La cita és al carrer Calvari Vell. Qui aconseguisca convencer el jurat s'emporta un pernil de premi i assumís la vara de comandament durant un any sencer. El concurs de paelles estarà amenitzat per l'orquestra Valentino. A més, hi haurà rifa.
4: Parlem valencià.
3: Gaudeix de les festes de Pego.
4: No és sols la llengua, no és sols una agressió.
1: Fira i Festes de Pego 2026. Este 2026 els quintos i quintes enceten les festes de Pego i ho fan amb força per a marcar el ritme de l'inici festiu. Doble jornada dedicada a les quintades. Divendres 19 a les 19 hores al recinte multiactivitats La Trilladora. Estrena de garitos, desfilada i concurs de disfresses i a escalfar motors per a la gran gimcana. Dissabte 20, dia de les quintades. A les 18 hores, desfilada amb xaranga des de la plaça del Mercat fins al Passeig Cervantes. A les 18:30 hores, gimcana de quintades al Passeig Cervantes. A les 20:30 hores, tardeig amb l'orquestra Titanic al Poliesportiu. Un inici de festa pensat per viure-la al carrer, entre colles, música i bon ambient, com només Pego sap fer-ho. Organitza Regidoria de Festes i Joventut a través d'InfoJove. Fira i Festes de Pego 2026. La gent gran del poble té una cita ineludible dissabte 20 de juny a la nit. A la fresca dels plataners del Passeig Cervantes, a partir de les 10 de la nit, s'enceta la nit de la gent gran. Una trobada que comença al voltant de la taula i que potser acaba enmig de la pista ballant, al ritme de l'actuació de Serrucho. Els tíquets es venen a la Biblioteca Municipal Carmen Alemany Vall. Organitza Ajuntament de Pego.
3: Fira i Festes de Pego 2026. Diumenge 21 de juny, Pego celebra Sant Cristòfol amb despertar de claxons a partir de les 8:30 del matí. A les 11 del matí, missa en honor al patró dels conductors i dels protectors de les persones viatgeres a l'Església de l'Assumpció. A continuació, cercavila de vehicles i concentració al Passeig Mitchell. Col·labora Ajuntament de Pego.
0: Fira i Festes de Pego 2026. El Camí de Sant Antoni es vestís de gala per acollir el 52è concurs de tir i arrossegament Vila de Pego. Divendres 19, dissabte 20 i diumenge 21 de juny serà moment de compartir la passió per les haques, d'admirar l'habilitat dels carreters i donar continuïtat a una tradició que forma part de la identitat pegolina. Organitza Club Esportiu Els Carreters de Pego i Federació de Tir i Arrossegament. Col·labora Ajuntament de Pego.
3: Fira i Festes de Pego 2026. Diumenge 21 de juny, la vesprada és musical a les Festes de Pego. A les 8 de la vesprada, a la plaça del Mercat, concert de la música festera a càrrec de l'agrupació musical de Pego.
5: Quan ja està plena la plaça.
3: A les 10 i mitja de la nit, al Passeig Cervantes, Jonathan Peralba. Presentació del seu nou disc, Tarquim, amb la formació al complet. Un cant arrelat que s'envolta de riques sonoritats acústiques i electròniques amb lletres que lliguen sabor popular i reivindicacions actuals.
6: Busca't una parella, serà més divertit. I és que si la gent balla, queda tot més lluït.
3: Organitza Ajuntament de Pego.
6: Queda tot més lluït. Busca't una parella, serà més divertit.
1: Fira i Festes de Pego 2026. Dilluns 22 de juny, primer dia de la Xicalla. A partir de les 11, matí de jocs al Passeig Cervantes. A la vesprada, des de les 18 hores, joc participatiu de l'Oca Valenciana al Passeig Cervantes. I ja de nit, canvi de públic. A les 22 hores té lloc al poliesportiu l'espectacle de varietats musicals Harmonia. Organitza Ajuntament de Pego.
0: Fira i Festes de Pego 2026. Dimarts 23 de juny, a partir de les 22:30 hores, el Passeig Cervantes acull el concert del Quintet de Metalls, integrat per músics de l'Orquestra Nacional d'Espanya i de l'Orquestra Simfònica de Madrid, dues de les formacions simfòniques més prestigioses de l'Estat. Talent, experiència i passió per la música es donen cita en una vetllada que acosta a Pego intèrprets del primer nivell, entre els quals es troba el trompetista pegolí Josep Gómez Alemany. L'Ajuntament de Pego vos convida a gaudir d'una nit de música en directe amb segell local.
1: Fira i Festes de Pego 2026. Dimarts 23 de juny, segon dia de la Xicalla. A partir de les 11, matí de jocs aquàtics al Passeig Cervantes. A la vesprada, a partir de les 6, torneig de 3x3 de bàsquet al pavelló Ausias Marc. A les 20 hores, actuació del grup de danses de Pedreguer al Passeig Cervantes. I a les 22:30 hores, l'actuació del quintet de metalls integrat per músics de l'Orquestra Nacional d'Espanya i de l'Orquestra Simfònica de Madrid. Entre ells, el trompetista pegolí Josep Gómez Alemany. La cita al Passeig Cervantes. Organitza Ajuntament de Pego.
0: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
1: El tramvia en Ràdio Pego. Èxits del panorama musical. Amb Carolina Ferrer.

Un dels darrers èxits de Dani Corbalán es diu She Broke Me. I ara ens anem a rescatar un tema que coneixem tots, però esta és una nova versió, la de Aurora Codazzi i Xoxo Mana, Non Voglio Mica La Luna.

Escoltàvem a Fangoria després de Madonna Love Sensation, Me Voy i Mode One. Esta cançó està en l'àlbum, The Fourth Album, Stay With Me.

0: que salte de aquí, que no pienso quedarme.
1: Me matas. Es la una.
2: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Ràdio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Ràdio Pego, amb Sara García.
1: Hola, com esteu? Divendres 19 de juny. Per fi ha arribat el primer dia de Fira i Festes a Pegom. Repassem ja titulars amb Carolina Ferrer, que està al control tècnic. Quintades, nit de rock i tir i arrossegament per començar la Fira i Festes de Pego 2026. Una barreja d'activitats pensades per a tots els públics i edats configuren la programació de les festes locals. Activitats que defineix Paula Orihuel com molt participatives i per això desitja que tota la població gaudisca i forme part d'elles. Les festes arranquen amb un esdeveniment tan consolidat com el concurs de tir i arrossegament que arriba a la seva 52. edició i amb l'estrena d'una nova proposta com és la inauguració de Garitos de Quintades. Es completa la jornada amb la nit de rock. A partir d'ahir cal consultar la programació. A prop fa una crida a l'esterilització de gats després que dimarts a la vesprada algú rescatara 5 cadells felins d'un contenidor de fem, 5 gatets que només tenien 2 dies de vida i que encara, de fet, tenien el cordó umbilical. Una acció que qualifiquen de criminal. El 2025 a prop va tindre cura de 104 cadells de gat i 36 gats adults. És per això que insisteixen en la importància d'esterilitzar gates i castrar gats, atès que la seva reproducció és abundant.
2: Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.
1: Pego enceta un període festiu intens. Des d'este divendres 19 de juny i fins a dimecres 1 de juliol, cada dia hi ha activitats programades concebudes per arribar a tots els públics. Per això, des de la regidoria que dirigeix Paula Orihuel, s'ha dissenyat una programació amb activitats molt participatives que tenen com a finalitat que tota la població gaudisca i s'integre en el desenvolupament de les distintes opcions proposades. Avui ens endinsem en la primera part del programa, des de avui i fins a dimecres 24 de juny, que recordem és Sant Joan.
3: Que isquen al carrer, que vagin a veure totes les activitats, inclús pensem que les activitats que hem organitzat per a aquestes festes són molt participatives, que formen part d'elles i que disfruten els dies previs fins a començar les festes de moros i cristians, perquè aquestes estan pensades per a gaudir tot el món, inclús si no pertany a una fila mora o cristiana.
1: Els més matiners en aquestes festes 2026, com és de costum, han estat els carreters de Pego. Des de les 10 del matí està en marxa al camp de tir del Camí de Sant Antoni el 52è concurs de tir i arrossegament Vila de Pego amb premis per a 8 categories. Un concurs organitzat entre el Club Pegolí i la Federació de Tir i Arrossegament. Serà diumenge quan es realitzen les últimes proves i es procedisca a l'entrega de premis. A la vesprada d'este divendres, quan el sol perda un poc de força sobre les 7, està programada l'estrena d'una nova activitat a les festes de Pego, la inauguració de garitos d'algunes quintades de la localitat a iniciativa dels quintos i les quintes d'enguany. Eixa serà la seva base, en este cas la trilladora, durant totes les festes, des d'avui i fins al dimecres 1 de juliol. La inauguració, per a fer-la més divertida, tindrà desfilada i concurs de disfresses. Esta activitat es realitzarà, com diem, al recinte multiactivitats La Trilladora.
3: Amb la inauguració dels Garitos, que és una de les activitats que organitzen els quintos enguany, els joves que enguany compleixen la majoria d'edat. Pel que fa a portar els Garitos al multiactivitat, sí que és veritat que estan un poc més desplaçats, però al final, al ser una iniciativa nova d'enguany, estem intentant adaptar-la als recintes que tenim i provarem a veure enguany com funciona i si veiem que està massa lluny o que ha funcionat bé, ja decidirem per a les pròximes festes.
1: I a la mitjanit, la música en directe pren protagonisme amb la nit de rock que enguany es trasllada al nucli urbà, concretament al poliesportiu Cervantes, com va suggerir la comissió de festes per a acostar la festa justament a la població.
3: I a la nit tindrem, també per encetar les festes, la nit de rock amb l'actuació d'Abril, Sandra Montfort i DJ Trapella. Tenim molts artistes props, com són Abril i Sandra Montfort, que són d'ací dels pobles veïns, i van voler apostar per elles. I després DJ Trapella també ens pilla un poc més lluny, però també aporta un toc més actiu a la nit de rock d'este divendres de nou. En la comissió de festes, entre altres, en la que es va reclamar que les festes del poble tornaren a estar un poc més cèntriques dins del poble i trobem que el recinte del poliesportiu es troba més prop que el multiactivitats.
4: No voy saber quant de temps vas a quedarte per así. Siempre tenés teus ulls, que serà de mi. Tindes pausa a terra, s'ha fet avorrit.

0: Ella és Abril, cantava amb Quinto, Caiguda lliure, una col·laboració entre els dos en l'últim treball, o el primer, millor dit, el treball de debut del Pegolí. Abril, des de Benissa, arriba per a sacsejar el públic amb un pop electrònic fresc i captivador, una fusió entre allò digital i allò acústic, amb pinzellades d'altres estils com el rock, el jazz i el bolero, que creen una proposta, com podeu imaginar, ben personal. I des de Pedreguer, Sandra Montfort encisa per la seva versatilitat i el joc de les dualitats, tot carregat d'una gran dosi de personalitat i audàcia que sap traslladar perfectament als directes, a l'escenari. D'altra banda, DJ Trapela és una de les DJs més destacades de l'escena musical actual, una artista única que combina tècnica, energia i compromís social. El seu estil és fresc i eclèctic a la vegada, amb mirada oberta i ben connectada amb el públic, el que aconsegueix crear una experiència que de segur és irrepetible. Això pel que fa a la matinada de dissabte, i una vegada ja doncs, arriba el matí, que el tindrem per a descansar i per a fer encàrrecs, aquestes coses que passen habitualment els dissabtes, serà a la vesprada quan s'active de nou la programació festera. A partir de les 6, des de la plaça del Mercat, eixirà una desfilada amb xaranga fins al passeig Cervantes. Allí, aproximadament cap a les 6 i mitja, està previst que comencen el que és la gincana de quintades. Enguany competiran 15 quintades per veure quin grup és el més àgil i el més eficaç en la resolució de les proves que se'ls posen. A partir de les 8 i mitja, per a recuperar forces i baixar el ritme, hi ha tardeig, en este cas al poliesportiu, però eixe tardeig també té música en directe de l'orquestra Titanic.
1: Per la vespre en els més joves, on es tornen a celebrar les quintaes, una xaranga les recollirà totes les quintaes en la plaça del Mercat, que és el punt d'encontre, i acudiran fins al passeig Cervantes, on en el mateix punt que l'any passat es farà la gincana de quintaes, on les quintaes inscrites competiran entre elles. Després n'hi haurà un tardeo amb l'orquestra La Titanic al poliesportiu municipal.
0: I ja a la nit la gastronomia s'imposa amb el novè concurs de paelles nocturnes que organitza el Club de Caça i Pesca de Pego, i també amb el que serà doncs eixa nit dedicada a la gent gran del poble, perquè gaudisca d'una vetllada de companyonia i de bon ambient. Una nit que comença al voltant de la taula i que pot ser acaba enmig de la pista de ball. Això a partir de les 10 al passeig Cervantes. A partir de les 9 és el novè concurs de paelles nocturnes del Club de Caça i Pesca. Qui convença el jurat en este concurs emportarà un pernil i a més assumirà la vara de comandament durant un any sencer. Este concurs de paelles estarà amenitzat per l'orquestra Valentino.
1: I a la nit sí que donem un espai més per a la Societat dels Caçadors, que tenen el seu concurs de paelles en el carrer Calvari Vell, i també amb la nit del major, on els majors del poble podran disfrutar del sopar i de l'actuació del Serrutxo, també en el passeig Cervantes.
0: I diumenge 21 de juny hi ha com dos trams ben diferenciats a la programació de festes. El matí, que està dedicat a Sant Cristòfol, i a la vesprada nit la música en directe agafa la batuta.
1: El diumenge és el dia de Sant Cristòfol. Tindrem una desperta com tots els anys. I a part dels actes com la missa i la seva professor de vesprà, protagonitzarà la vesprà la música. A les 8 tindrem el concert de l'agrupació musical de Pego en la plaça del Mercat, i a la nit l'actuació de Jonathan Penalba, on farà la presentació del seu nou disc en el passeig Cervantes.
0: Com deia Paula Orihuel, a partir de les 8 i mitja els claxons serviran per despertar Pego i recordar de qui és patró Sant Cristòfol, de conductors i viatgers, i a les 11 hi ha missa en el seu honor a l'Església de l'Assumpció. A continuació, cercavila de vehicles i concentració al passeig Mitchell.

I l'agrupació musical de Pego ens posarà la mel als llavis pel que vindrà a partir de dijous amb el concert de música festera que oferirà diumenge a partir de les 8 de la vesprada a la plaça del Mercat. Una actuació que vol emocionar i, en certa manera, també injectar un fort sentiment fester a la població.

0: Un poc més tard, a les 10:30 de la nit, al Passeig Cervantes, Jonathan Penalba presenta el seu nou disc, Tarquim, amb la formació al complet, que són Pere Ròdenas, Héctor Pero Padre, Raúl García, Chocolate, Josep Bas i Òscar Cortés. Tarquim proposa un cant arrelat que s'envolta de riques sonoritats acústiques i electròniques amb lletres que lliguen sabor popular i reivindicacions actuals. I els primers dies de la setmana que ve estan dedicats als xiquets i a les xiquetes del poble. Dies, però, on la música sempre té cabuda quan el sol ja està baix al firmament.
1: I el dimarts 23 pel matí tindran el dia del xiquet, el dilluns seran jocs un poc més tradicionals i el dia 23 sí que seran jocs aquàtics. El mateix dilluns 22 per la vesprada portem l'Oca Valenciana al Passeig Cervantes, que és un joc en el que participen tant els més menuts de casa com els seus familiars en una gincana de jocs tradicionals. A la nit podrem disfrutar d'un musical de varietats conformes coneix així al poble, de música pop i actual en el poliesportiu. I pel que fa al dimarts 23, a més de jocs aquàtics per als més menuts, també tindrem el torneig de 3x3 de bàsquet al pavelló. I a la vespre podrem disfrutar de l'actuació del grup de danses que venen des de Pedreguer, també del poble vell, al Passeig Cervantes. I el dimarts 23 per la nit tindrem l'actuació al Passeig Cervantes del Quintet de Metall amb músics de l'Orquestra Nacional d'Espanya i l'Orquestra Simfònica de Madrid.

0: El Passeig Cervantes serà dimarts a la nit testimoni de doncs, instruments tan ben interpretats com el que escoltem, que era la trompeta de Josep Gómez Alemany. Serà a partir de les 10:30 de la nit este concert del Quintet de Metalls integrat per músics de l'Orquestra Nacional d'Espanya i de l'Orquestra Simfònica de Madrid, com apuntava Paula Orihuel, dues de les formacions simfòniques més prestigioses de l'Estat. Un conjunt que actua per primera vegada a Pego i que acull talent, experiència i passió per la música. Una cita que acosta al poble intèrprets de primer nivell, entre els quals, com hem dit, es troba el trompetista pegolí Josep Gómez Alemany. Dimecres 24 de juny, Sant Joan, enguany festiu, però festiu. Pego continua amb la seva programació de festes i amb el tercer dia dedicat a la xicalla.
1: Per al dimecres de matí a les 11 al Passeig Cervantes tenim una exhibició canina amb l'associació Agility, que treballa amb diferents activitats per a aquests animals. Podran mostrar tipus de jocs o proves que els propis animals podran passar. És una activitat prou atractiva tant per als més menuts com també per a les seues famílies. A les 8 de la vespre tenim l'actuació de l'Escola de Ball d'Eva Morera, també allà al Passeig Cervantes, i a les 10 el concert de l'Orfeo a l'Església de l'Assumpció.
0: A la nit, per tant, canvia el compàs musical i l'escenari a les 10 de la nit, com acaba de dir Paula Orihuel, les veus blanques de l'Orfeo de Pego oferiran el concert de festes a l'Església de l'Assumpció, un moment per deixar-se portar per l'energia que transmeten eixes cordes vocals entrenades en el cant a capella. La cita, ja ho hem dit, és a l'Església de l'Assumpció. Nosaltres deixem així el repàs que hem fet amb la regidora de festes Paula Orihuel dels primers dies d'activitats. No obstant, ja advertim que a partir de dijous 25 de juny, amb l'obertura de Càbiles i la inauguració de les festes de moros i cristians, hi haurà molts carrers tallats al trànsit i, per tant, serà complicat circular per la població. És per això que des de la policia local de Pego recomanen ja deixar ben aparcat el cotxe allà on no hi haja paletes indicant la prohibició d'aparcar i recomanen desplaçar-se a peu d'un lloc a l'altre del municipi des de dijous 25 i fins a diumenge 28 de juny. Així mateix, la policia local de Pego avança que el carrer Murla estarà tallat al trànsit en eixe període del 25 al 28 de juny, perquè hi ha una càbila al carrer que ha demanat fer festa també en la via. I és per això que les persones que vulguin anar en vehicle cap a Sagra, cap a Orba, cap a la rectoria en general, la Vall de la Guar, hauran de fer-ho per la circumval·lació de les Verdales.
2: Els informatius a Ràdio Pego.
0: Canviem totalment de qüestió. Dimarts passat a la vesprada, a prop va haver d'activar tots els seus recursos per a salvar 5 cadells de gat amb només 2 dies de vida. És el que explica Andrea Margó, que és l'encarregada de recepcionar els cadells de gat. Els van trobar a l'interior d'un contenidor de fem dins d'una caixa de cartró.
3: Una pareja encontré gatitos, 5 gatitos en una basura, dentro de la basura, dentro del contenedor, en un cartón. Han llamado a Prop, la gente que encontraron los gatos lo trajeron a Prop. Después de eso se pasa una cadena de solidaridad voluntaria para recoger a estos 5 bebés, 11 persones se ponieron para organizar.
0: Com els gats tenien tan poc temps de vida, i això vol dir que s'ha d'actuar amb molta rapidesa per aconseguir la seva supervivència, com assenyala Margó. I també per això, tot i que la casa d'acollida de prop està a Montepego, els 5 cadells els van haver de portar a Xàbia.
3: La casa d'acollida, Andrea, que soy yo, estoy en Montepego, y a esta edad son muy, muy pequeños tenieron 2 días con el cordón umbilical y ahí es una cuestión de minutos. Y por suerte hemos podido irnos hasta Javea, donde hay una chica que sabe cómo alimentar neonacidos. Ha podido dar el biberón, pero uno se tenía que alimentar por sonda.
0: Després d'aixes cures, els 5 cadells continuen amb vida. No obstant això, Margot expressa el dolor intens que suposa per a prop pensar que algú pot deixar a l'interior d'un contenidor 5 gatets, com si foren un no-res, com si foren fem. I no s'obliden de la gata mare.
3: De momento están vivos, pero nosotros en a prop nos duele muchísimo que primero, ¿cómo podemos poner bebé gatitos en un contenedor de basura? Como si fue basura. Y también la han probablemente separado de la madre. Entonces aquí en Pego hay una madre que está buscando para sus gatitos. Es un acto criminal, ¿cómo se puede poner animales vivos en la basura? Se puede llamar a la asociación, que hay un número de teléfono, se puede llamar a la policía, se puede derrar con la madre y a ver cómo, pero eso es un acto criminal.
0: El telèfon de prop és el 611 08 50 24 i el de la policia local, recordem, és el 965 57 01 18. Recorda, Andrea Margot, que la llei ens obliga a esterilitzar els gats i a posar-los microchip. I per a complir-la, a prop es fa càrrec dels gats de carrer perquè a Pego apunta l'encarregada de felins i hi ha molts, molts gats.
3: La llei nos obliga, hoy en dia, quan tu tienes un gato, de esterilizarlo y de poner un microchip. Lo sabemos que aquí en el pueblo hay muchos gatos carrereros. Tenemos con la asociación y con el ayuntamiento un fondo para esterilizar a los gatos. Y eso es gratuito, solo hay que capturar el gato o señalizar la presencia de un gato, y eso es gratuito. Si tú puedes coger el gato, ponerlo en un transportín, llévalo a algún veterinario de Pego, él se ocupará de esterilizarlo y de hacer el necesario.
0: I és important este pas perquè el problema radica en que les gates són molt fèrtils i poden quedar-se prenyades fins a 5 vegades en un any i parir més de 3 gats en cada part. Això el que provoca és una sobrepoblació de gats.
3: Somos muy indignados en frente a esta situación y, por favor, no sé, nunca vamos a encontrar el criminal, pero hoy hay una mamá gatito que ha parido, que no ha preguntado nada y que no está esterilizada. Entonces una gata puede dar luz 5 veces al año y 3, 4, 5, 6 bebés.
0: Per això insisteixen en la importància d'esterilitzar les gates i castrar els gats, sobretot avui en dia, que es dona tanta facilitat per a poder-ho fer, insisteix Paula Ortiz Sastre, voluntària de prop.
4: I més avui en dia que es dona aquesta facilitat per poder esterilitzar. Siga teu, si no t'ho pots permetir i tens aquest gat i no pots permetir-ho, nosaltres ajudem en a prop i també l'Ajuntament dona a prop eixa base per poder ajudar a la gent. A més, si veus algun gat que siga callejero, que estiga en el carrer, no importa, si veus que no pots agafar-lo, crida a prop. A prop s'encarga de poder captar-los i poder esterilitzar-los i portar-los a colònia de gats, que tenim moltes colònies de gats en Pego. Entonces, aquells gats que no són domesticables i que no poden anar a una família, simplement el que fem és esterilitzar-los i tornar-los a ficar en aquest lloc on hi ha gats del seu entorn i que poden estar segurs i es deixa menjar, es deixa aigua perquè ells puguen viure tranquil·lament. Entonces, la facilitat està, la qüestió és l'acció que faig a la persona. Si no es pot capturar aquest gas, simplement toqueu a prop. Sí que és veritat que moltes vegades hi ha gent que és anglesa i no parla espanyol, però en aquest cas simplement digueu que es passen algú que parli castellà o valencià, ja que tenim persones que sí que parlin aquests idiomes.
3: Poden escribir en WhatsApp. Si escriben en WhatsApp en espanyol, se puede traducir qual que serà el voluntari.
4: Exacte, sense ningun problema. Entonces és l'acció. Donar a entendre a la gent que l'acció es pot fer, les facilitats estan, ja és com vol actuar una persona cap a aquesta situació.
0: La finalitat última és reduir el nombre de gats al carrer. De fet, a prop, en 2025, va haver de rescatar 104 cadells de gat i 36 exemplars adults.
4: Perquè, a més, els gats que no són castrats moltes vegades tenen baralles entre ells per territoris. Entonces, és important. I se'n van a altres colònies a prenyar a les altres gates. Entonces, és important també l'esterilització dels gats masculins, perquè al final la gata, vale, l'esterilitzem i ella no pot tindre, però normalment de 10 gats n'hi ha dos gates.
3: Las colonias, los gatos están cuidados, esterilizados y no se reproducen, es el tema.
4: Exactament. El que no volem és la massivitat de gats, perquè al final hem arribat a un punt en què n'hi ha tantíssims gats per una irresponsabilitat que fem cada persona, perquè al final és una irresponsabilitat el fet de abandonar un gat esterilitzat. Que moltes vegades la majoria de gats són abandonats i el que passa és que comencen a criar i entrem en un bucle de cries. Per exemple, aquest any ja és el tercer rescat de gats que tenim. En total, de gatets xicotets, 104 rescats van arribar. I en adults, 36 gats. Entonces, gatets són 104 en un any. 104 gatets en un any. En aquests gatets què fem? Si estan tots pel carrer no paran de reproduir-se, si no ho fem. Entonces necessitem agafar-los o bé trobar-los una casa, o si no trobem una casa poder donar-li l'opció de poder viure al carrer d'una forma saludable. ¿Mal?
3: Y los gatitos neonacidos tienen que estar en casas de acogida cuando son muy pequeños, y eso, buscamos casas de acogida, y después hay que vacunarlos, hay que ocuparnos del salud hasta que están esterilizados y adoptados. Tenemos muchas adopciones, por suerte. Algunos no, pero la misión es de parar al empezo, esterilizar ya.

0: Actualitat, informatius, Ràdio Pego, Sara García.
1: I en format breu informem d'un canvi en el servei d'autobús que cobreix el trajecte Pego-Dénia i viceversa. I és que a partir de dilluns que ve, dilluns dia 22, se suprimeix l'horari de les 11:15 d'anada a Dénia i de les 12:30 de tornada des de Dénia a Pego. Un horari que habitualment es desactiva en període no lectiu.
0: Informatius Ràdio Pego, amb Sara García.
1: I com ja apuntàrem ahir, molt breument, l'Arxiu Municipal de Pego segueix amb les publicacions de la col·lecció Raig de Llum, una sèrie, recordem, dedicada a les pintores i als pintors de la localitat. I este divendres, de 9 de juny, a les 7:30 de la vesprada, es presenta el llibre dedicat a Tere Ferrando Pérez, una pintora que plasma sobre llenç i altres suports els costums i la vida quotidiana del nostre poble. La cita és al Saló d'Actes de la Casa de Cultura, un acte obert a tota la població.

I pel que fa a la previsió meteorològica, tenim calma i, com també més o menys dèiem ahir, aquestes temperatures d'avui, de demà, de després demà, seran doncs, quasi que agradables en comparació a les que tindrem la setmana que ve. Avui les temperatures s'han quedat en els 21 graus de mínima esta passada nit i arribarem als 31 de màxima. El vent bufarà cada vegada més fluix i esta nit estarà encalmat. Temperatures que el que ens diuen és que tindrem un cel ras fins a mitjan vesprada i després apareixeran núvols d'evolució sense major importància. Per a demà dissabte, l'Agència Estatal de Meteorologia ha activat l'avís groc per fenòmens costaners, perquè des de les 2 de la matinada i fins a les 10 del matí poden haver vents del nord de 50, entre 50 i 60 km per hora que provocaran un onatge important. Però el que és el municipi, que ja sabem que no està arrimat a la costa, tot i que està molt a prop, tindrem una nit ennuvolada, núvols que continuaran sent abundants fins al migdia i després ja començaran a desfer-se i només quedaran núvols d'evolució. Temperatures dissabte entre els 21 graus de mínima i els 30 de màxima i el vent que bufarà al voltant de 10 km per hora de component variable. Per a diumenge ens espera un cel ras amb intervals de núvols fins al migdia i temperatures entre els 22 graus de mínima i els 32 de màxima. El vent continuarà bufant fluix de component nord-est. I serà dilluns quan tindrem el cel ras i les temperatures, les mínimes, es mantindran en els 22 graus, però les màximes ja pujaran fins als 36, segons l'Agència Estatal de Meteorologia. El vent dilluns bufarà de component variable al voltant de 10 km per hora.

Fins ací l'informatiu d'avui divendres 19 de juny, primer dia de festes, així que des d'ací, a més d'agrair que continueu ahir amb la 107.8 de l'FM sintonitzada al vostre aparell, siga quin siga, doncs a banda d'això desitgem que tingueu unes festes molt, molt agradables, que gaudiu de tot allò que hi ha programat i ens trobem de nou dilluns per a veure com ha anat el cap de setmana. Fins aleshores, això, a passar-ho bé. Adéu.

0: Ràdio Pego. Som la teua veu.
1: Ràdio Pego, 107.8 de la FM.
2: Informatius Ràdio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Ràdio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Ràdio Pego, amb Sara García.
3: Informatius Ràdio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

Fira i Festes de Pego 2026. Dimarts 23 de juny, segon dia de la Xicalla. A partir de les 11, matí de jocs aquàtics al Passeig Cervantes. A la vesprada, a partir de les 6, torneig de 3x3 de bàsquet al pavelló Ausias Marc. A les 20 hores, actuació del grup de danses de Pedreguer al Passeig Cervantes. I a les 22:30 hores, l'actuació del quintet de metalls integrat per músics de l'Orquestra Nacional d'Espanya i de l'Orquestra Simfònica de Madrid. Entre ells, el trompetista pegolí Josep Gómez Alemany. La cita al Passeig Cervantes. Organitza Ajuntament de Pego.

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, te ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

Fem pels carrers de Ciutat Vella, tu davant i jo darrere, València banyada. Camals mullats, València banyada. Pel carrer de Cavallers, dalt d'una bicicleta vella, recorríem la distància i guardava l'equilibri, fregant-te amb les galtes l'esquena. Camals mullats, fregant-te l'esquena. Carrer de la Pau, parterre, glorieta, semàfor de jutjats,

0: saber que tots tenim records que són únics i que mai anem a oblidar. Perquè en tots ells hi ha cançons inolvidables. Perquè a vegades hi ha veus difícils d'oblidar i a nosaltres ens agrada fer recordar. Escolta la teva ràdio. Ràdio Pego, una ràdio feta a la nostra manera.
1: Si el que busques són continguts locals, si necessites conèixer la informació més pròxima, si et cal escoltar la música més actual, escolta la xarxa d'emissores municipals valencianes. Som la ràdio de casa, xarxa d'emissores municipals valencianes.

Sigueu tots benvinguts a una nova entrega d'Entre Músiques, programa de Ràdio Ribarroja, on viatjarem des de la música sinfònica fins a les altres músiques i que compartim a la xarxa d'emissores municipals valencianes. Saludem els oients de Ràdio Godella, Ràdio La Veu d'Ondara, Alcira Ràdio, Ràdio Bétera, Ràdio Túria Leliana, Ràdio Manises, Burxassó Ràdio, Ràdio Pego, Ràdio L'Hom Picassent, Ràdio Cocentaina, Mislata Ràdio i Ràdio Ribarroja.

Comencem aquest programa amb la música de Ruth Barrett, compositora nominada a l'Emmy i una de les compositores de cinema i televisió més sol·licitades del Regne Unit. La seva música és inconfusiblement original i eclèctica i abasta des de llargmetratges fins a sèries de televisió d'alta qualitat. Seua és la banda sonora per a la sèrie The Terminal List Dark Wolf, en la qual la seva música és una complexa i dinàmica mescla d'elements electrònics i orquestrals, com podem comprovar amb Freedom.

Les composicions de l'australià Scott Buckley s'han convertit en habituals en el programa. Avui anem a gaudir amb Phoenix, un nou arranjament d'una obra de mateix títol de 2018 reduïda a una instrumentació de cordes de cambra creant una interpretació més íntima i minimalista. L'obra és una sèrie cíclica de cànons amb motius que repeteixen al llarg dels instruments, generant meravellosos moments de tensió i alliberament. Estem davant una peça clàssica per a cordes, sensual i profundament emotiva, que es desplega amb elegància cinematogràfica, combinant riques textures orquestrals i melodies expressives per a crear una atmosfera poderosa pròpia del cinema.

Continuem amb una cançó de la banda sonora de 1917, una pel·lícula sobre la Primera Guerra Mundial. La cançó I am a poor wayfaring stranger, de Josh Slovak, reflexiona sobre el viatge a través de les penúries de la vida i l'esperança d'una pau eterna i el retrobament amb els seus estimats en el més enllà, utilitzant el Jordan com a metàfora de la mort. És una coneguda cançó folklòrica i gospel estatunidenca, que probablement es va originar a principis del segle XIX i tracta sobre una ànima afligida en el viatge per la vida. Igual que ocorre amb la majoria de les cançons folklòriques, existeixen moltes variacions de la lletra.

Del Freischutz, el caçador furtiu, és una òpera alemanya amb diàlegs parlats entre els actes de Carl Maria von Weber en llibret de Friedrich Kind. Escrita en 1820, des de primers compassos, es defineix un caràcter de gran bellesa lírica i dramatisme de forta intensitat que planeja al llarg de tota l'obra i que constitueix el substrat sobre el qual s'assenta el desenvolupament vocal i orquestral. La trama es basa en la llegenda popular alemanya del Freischutz i moltes de les seues melodies es van inspirar en la música folklòrica alemana. La famosa ària «Kommt ein Schalacker Bursch gegangen» «Ve un xic bonic per aquest camí» és cantada per Angen per animar a Agatha amb bromes.

0: Alessandro Rosato és un autor i músic italià. Prefereix no ser encasellat en etiquetes. Tria la paraula autor perquè per a ell significa més que ser un escriptor publicat. És un creador de mons. Tot comença amb un concepte i no importa si el resultat es plasma en paraules, música, imatges o una combinació de totes elles. Escriu i compon per a donar veu a les dificultats i les veritats ignorades, però també per a buscar la llibertat. La seva manera de sobreviure, crear un lloc propi i tal vegada oferir-lo també a uns altres. Amb Quelli Difficili, cançó de 2025, signa una cançó que és alhora una confessió personal i un manifest generacional. És una cançó que parla dels invisibles i es converteix en invencibles. Rosato pren eixa definició que en el seu moment li va ferir, eres difícil, i li dona la volta, transformant-la en una bandera per a tots aquells que mai han deixat de buscar un lloc en el món.
1: Siamo tutti quelli a cui dicono che non ce la faranno, comparsi in affanno della società dell'inganno. E sarebbe stata dolce questa vita, noi ci credevamo, come una bugia detta lenta da chi una volta amavamo.

Continuem desgranant cançons del disc Lux de Rosalía. En el cas d'avui, és el torn de Sexo, Violència i Llantes, primer tema del disc que és tota una declaració d'intencions presentant-nos el so i la temàtica del disc. Es tracta d'una dualitat entre el món terrenal, el món representat per el sexe, violència i andes, i el diví, descrit com Déu, i els centellejos, coloms i santes, unes santes que estaran al llarg del disc. El curiós és que la cançó tanca amb una transició, com si en un moment donat anara a aparèixer el títol de l'obra. Ho fa pujant la intensitat de les cordes fins a pràcticament fusionar-se amb la següent cançó d'aquest magnífic disc.

Blaus i Sol de Roses Blanques és el primer senzill del nou àlbum de Maria del Mar Bonet, L'aigua no cansa, disponible des del passat 15 de maig, un disc amb el qual celebra 60 anys de trajectòria. La cançó es basa en un fragment del poema de Blai Bonet, Final de la missa de presantificats, amb música d'Antoni Parera Fons. Aquesta peça obri el camí al nou treball de l'artista, on la música i la poesia s'entrellacen de manera natural, convertint la paraula poètica en cançó i emoció. Poema i música que s'uneixen en una combinació que torna a situar la poesia i l'arrel mediterrània en el centre de l'univers artístic de Maria del Mar Bonet.

recuperem la veu inigualable del mestre Franco Battiato amb Amore que vieni, amore que vai, una cançó de Fabrizio De André que va aparèixer per primera vegada en la cara B del single Jordi de 1966. La cançó parla d'un sentiment aclaparador, impulsat per una passió que sembla que mai s'apagarà. La cançó és un himne a la fugacitat del sentiment. Aquesta composició apareix també en Flirts, un captivador àlbum del mestre Battiato publicat en 2001. Mitjançant una cuidada selecció de temes clàssics, reinterpretats amb la seva sensibilitat artística única, Battiato fusiona elements de música pop, música clàssica i matisos electrònics, sorprenent l'oient amb melodies atemporals i lletres poètiques. L'àlbum convida a recórrer paisatges emocionals on tradició i innovació conviuen harmònicament. Ho demostra amb la composició de Fabrizio De André.

Alceste és una de les òperes més influents del compositor alemany Christoph Willibald Gluck. L'obra marca una fita fonamental en la història de la música perquè consolida la reforma de l'òpera seriosa. Gluck buscava eliminar els excessos ornamentals del barroc per a retornar el protagonisme a la veritat dramàtica i a la simplicitat melòdica. El fragment «Wenn auf Donners Finster, du Flyhell Walter, Gosterson» correspon a la versió alemanya històrica de l'acte primer de l'òpera quan el poble i el gran sacerdot es reuneixen en el temple d'Apolo. Aquest fragment és un gran exemple de la reforma operística de Gluck per dos motius. Per la continuïtat dramàtica, el fragment uneix de manera fluida el recitatiu acompanyat amb la secció aria-cor trencant l'estructura rígida tradicional, i per la solemnitat orquestral. Utilitza una instrumentació pesada i severa amb forta presència de metalls i fustes per a evocar l'ambient sagrat i terrorífic del temple davant la imminent tragèdia.

Descobrim a Leo Rizzi, cantant i compositor hispà-uruguaià, reconegut internacionalment per la seva fusió de pop alternatiu i soft rock melòdic. Nascut a Eivissa i criat entre l'Uruguai i Espanya, Rizzi posseix una identitat artística multicultural única, nodrida per influències llatinoamericanes i espanyoles. La Belleza de las Flores és el seu nou disc, i més que una col·lecció de cançons, funciona com un refugi. Un àlbum pensat per a baixar el ritme, mirar al voltant i recordar que el quotidià també pot ser sagrat. La cançó Nueva Era marca un renaixer personal, un tema que parla de l'acceptació radical després d'una vida de promeses i deliris sense autoflagel·lació, només amb lucidesa.

Stellar Drone és el pseudònim d'Edgaras Zakevičius, un compositor aficionat nascut a Vilnius, Lituània, que va començar a compondre música en 2007. Publica tots els seus àlbums de manera gratuïta i fomenta l'intercanvi lliure de còpies digitals. El seu so es caracteritza per recrear atmosferes còsmiques tridimensionals. En 2013 va publicar el seu sisè àlbum titulat Light Years, que incloïa el tema Comet Halley. El tall, amb major ritme

Glasgow Scale es va formar al febrer de 2011 per Piotr i Marek Kowalski. Els dos germans, músics clàssics de formació, havien viscut entre Cracòvia, Polònia, la seva ciutat natal, i a Barcelona, abans d'establir-se finalment a Frankfurt, Alemanya. No obstant això, mai havien tingut l'oportunitat de tocar junts en una banda. Juntament amb la bateria Helms Vought, aquest somni s'ha fet realitat. Enter Oblivion era el seu primer àlbum d'estudi. La cançó d'obertura, Sonda, comença amb força amb un riff de baix amb molt de ritme i tocs psicodèlics, acompanyat d'una dolçor tonal harmònica que pren des d'un ritme més suau a un més pesat al llarg de la cançó, culminant finalment en un crescendo impactant però no aclaparador.

0: El programa d'avui està a punt d'acabar. El meu nom és Juan Melchor Tomàs Campos i desitge que vos hagi agradat la selecció musical. Vos espere la propera setmana per a seguir viatjant entre músiques. Recordar-vos que el podeu tornar a escoltar a la pàgina web de Ràdio Ribarroja i la plataforma iVoox. I acabem avui amb Búfalo, cançó que aterra en un moment especialment dolç per a Siloé, que continua consolidant un creixement sostingut dins del panorama espanyol. Siloé torna a posar el focus en les emocions que sostenen una relació amb Búfalo, un single que explora la figura d'eixa persona que t'acompanya sense condicions i que es converteix en un suport decisiu quan la vida es torna exigent. La cançó avança cap a una tornada dels quals la banda domina com a pocs, pensat per a ser cantat a ple pulmó i per a reivindicar sense embuig l'orgull de voler algú amb totes les conseqüències. Amb Búfalo, Siloé reafirma la seva capacitat per a convertir experiències personals en cançons que ressonen de manera col·lectiva i que continuen ampliant el seu impacte dins i fora d'Espanya.
1: Así fue.

0: ens acostem a altres pobles. Perquè creiem en la ràdio de proximitat. Xarxa d'emissores municipals valencians.
1: ...107.8 de la freqüència modulada. Modulada. Ràdio Peu. I a més, tens tota la nostra programació en l'apartat de podcast al web www.radiopego.com. I recorda, pots trobar-nos a les xarxes socials com Facebook o Instagram.
2: No deixes que t'ho conten. Connecta't i escolta 107.8 NFM. Ràdio Pego.

amb veus d'altri. Un espai de reflexió que dona veu a gent que té coses a dir. De la mà de Tomàs Llopis. De sobte m'adona que estic escrivint el darrer podcast d'aquesta tercera temporada d'Amb veus d'altri. 3 anys d'aprenentatge del seu autor i 3 anys d'anar compartint petits detalls de la nostra literatura, sobretot, però també algunes pinzellades de textos importants d'altres literatures. 3 anys, en definitiva, de trobar-nos quinzenalment, llevat dels períodes de vacances escolars que Ràdio Pego respecta, al voltant d'una veu manllevada que té coses a dir. I m'adone que escric mentre a fora el col·lectiu docent del País Valencià està en peu de guerra, des de fa ja quasi un mes, contra les arbitrarietats i la mala voluntat de diàleg de la Conselleria del Ram i de tota la Generalitat de l'Odi i de la Insensibilitat Social, que pretén fer esborrar la memòria de 227 morts per una dana mal gestionada per ells, tot destruint l'ensenyament públic i desballestant el treball de tanta gent durant més de mig segle per recuperar el nostre valencià, el català de tots, com deia Enric Valor. Vaig fer la vaga estatal de l'ensenyament de l'any 88, que ara s'invoca tant, i sé com és de dura una vaga. En aquella, entre altres guanys importants, van fer dimitir el ministre Maravall, també per incapaç d'afrontar el conflicte, i vam doblegar la prepotència del llavors invencible PSOE de Felipe González. No va ser poca cosa, tampoc per a nosaltres, que vam haver de resistir molt i molt costosament. Ara el final encara és incert, però siga quin siga, la lluita serà persistent i farà forat. Serà un pas més, un pas necessari per a la recuperació dels valors democràtics, pedagògics, cívics i, òbviament, lingüístics que l'escola progressista d'aquest país defensa. I és en homenatge i reconeixement als mestres i professors que estan lluitant d'una manera tan exemplar. Òbviament, no m'oblide de les mestres i les professores que incloc en el genèric no marcat, que voldria reportar avui el relat d'una altra lluita narrada precisament per Enric Valora sense la Terra Promesa, una novel·la enciclopèdica amb més de 130 personatges centrada sobretot en el desclassament dels germans Mauri i també en una sèrie de conflictes humans que abasten totes les classes socials de Cassana. La novel·la és coneguda i no m'entretindré en aspectes argumentals o estilístics tan valuosos sempre en el novel·lista de Castalla. Ara senzillament reproduiré la notícia de l'esclat d'una vaga general, la de 1917, que arribà a agitar la societat cassanenca a causa de la crisi agrària, tal com la recull el seu diari Joan Montlió, Garibaldi, un excèntric ciutadà. Dia 20 de juliol. Segons notícies fidedignes que arriben de Madrid i València, ha esclatat una extensa vaga revolucionària que ahir ja afectava totalment aquesta darrera capital. El personal ferroviari i portuari valencià ha adoptat una actitud revoltosa. Per no allargar massa aquestes reflexions, em limitaré a seleccionar alguns apunts més del diari de Montlió. Dia 28 de juliol. La vaga revolucionària que ha commogut tota Espanya, duta a terme amb la manca de coordinació habitual, no ha tingut la menor repercussió a la nostra vila. Tothom, durant els esdeveniments, s'ha lliurat així tranquil·lament a la sega i al començament de la batuda de cereals. Aquest mal endèmic de la falta d'una acció proletària conjunta s'explica a Cassana en aquesta ocasió per haver coincidit amb el moment de guanyar jornals una mica extraordinaris. Les dones dels camperols, elles prudents i conservadores, deuen haver-los aconsellat de no moure's. Dia 5 d'agost. Les tertúlies dels casinos s'han animat amb la crisi, amb la imminència d'aquesta prova de força entre el règim corromput de la falsa democràcia monàrquica i una àmplia però desordenada oposició. Hi ha molts assumptes polèmics damunt les tauletes de pedra marbre i a l'ombra de les nogueres de la carretera. La marxa de la guerra europea, la revolució russa, ja en definitiu, abans no sabem cap a quins objectius concrets després de la caiguda del tsarisme,
La proximitat de la Revolució Espanyola, l'esfondrament dels preus del vi, ja definitiu, són temes que apassionen i omplin el 99% de les públiques conversacions. Montlió escriu poc més al seu diari sobre aquells fets, però és al carrer el dia 17 d'agost quan les passions esclaten i pensa. No era d'aleshores clares que ho tenia meditat, però ara se li clavava als ulls i a les orelles amb una amarga evidència. La república, tal vegada, però no la panacea. La revolució social, tan necessària, trigaria anys, molts anys a venir. Les teories del socialisme científic a ell mateix li havien costat d'entendre i, sobretot, de sentir. Què n'havien de saber aquella munió d'homes? Certament no coneixien altra cosa més que haver patit i que patien de generació en generació. Però quin remei hi veien? Garibaldi sabia millor que ningú que aplicaven un sentit comú fals fet d'ànsies individuals i de seculars prejudicis ficats en el moll dels ossos. Eren revolucionaris i lluitaven contra la propietat privada precisament per la seua profunda vocació de propietaris frustrats. Ells amaven la terra que treballaven i la volien seua per a cadascun d'ells, però en total gaudi. Privat, terra pròpia, el seu tros en una organització econòmica de plantejaments confusos que no presentava cap eixida vers la verdadera revolució social. I com s'han unit tan fermament contra l'opressió, meditava Joan, i ell tot sol es responia. Es senten units perquè són tots pobres, no perquè són tots homes. Eren pobres que havien dit prou, sense entendre l'abast del conflicte, que potser per primera volta els donava l'oportunitat d'enfrontar-se als poderosos amb l'esperança de derrotar-los. Estalviaré el relat dels fets que ocorregueren aquell dia a Cassana, segons la novel·la. La lectura d'Enric Valor és insubstituïble i sempre molt recomanable. En resum, hi hagué aldarulls i discussions, els conservadors des del balcó de la casa de la vila i el poble des de la plaça. Hi hagué insults, amenaces, armes a mà i algun intent de violència, però també intercanvi d'informacions contradictòries. Tothom volia guanyar el relat. No hi ha res de nou sota el sol. Diu l'alcalde, el conservador Roc Vilaplana. Us haig de donar una mala notícia. I és que m'han comunicat per telèfon i no fa massa que la revolució ha estat dominada quasi per complet per les forces addictes a la monarquia i a l'ordre establit. M'acaba de dir el governador que la capital de la província ha estat presa militarment, igual com s'ha esdevingut a Barcelona i Saragossa i València i Bilbao. I per a què dir-ne més? També Madrid. Això és mentida, interrompeu. Per sort, els jornalers no estaven sols. Homes com Albert Mauri, pertanyent a la petita aristocràcia local, i Ferran Cervera, propietari rural, havien abraçat el republicanisme. I és aquest darrer qui contesta al batlle. Llavors se sentí baix a la plaça una veu ferma que començà. Senyor alcalde, en nom del Centre Republicà de Cassana, permeteu-me que us diga que dubtem molt de les vostres informacions arrogants i interessades. Era Ferran Cervera. És clar, moltes dones i molts homes, pobres, es meravellaven de mots tan encertats i cultes que apenes en tenien. Quin gust saber parlar així, murmuraven. Les notícies, les que tenim nosaltres, són totalment diferents, continuà el tribú republicà. La república ha estat proclamada en la major part de les capitals d'Espanya i també a tots els pobles importants. Ell sabia que exagerava, però esperava alhora que les coses acabarien per ser tal com les deia. Els llibres d'història expliquen abastament el desenllaç d'aquell episodi revolucionari, una frustració més de la causa popular i republicana. Sembla que la història és feta de frustracions,
però vivim a cavall de petits guanys, de drets que avui ens semblen normals i inamovibles i en realitat són el resultat de lluites intermitents no del tot reeixides, de petites o grans victòries, d'aquells que un dia van dir prou, no de la magnanimitat del poderós. Rara és la magnanimitat en ell. Però són també el resultat de l'esperança. Per això volia acabar aquesta tercera temporada d'En Veus d'Altri amb un cant a l'esperança, amb una proclamació narrada a Sense la Terra Promesa. Ferran Cervera va eixir al balcó, vermell, una mica exaltat. L'acompanyaven els dirigents dels treballadors i la junta del Centre Republicà on hi havia l'Albert Mauri, que per fi es sentia més poderós que l'invisible Olcina. Mentrestant, de tots els racons de la vila havien anat acudint a la plaça moltes dones i xics i també molts homes més o menys neutrals o més o menys temorosos i escèptics. Degué passar de 4.000 el nombre de persones que van escoltar la proclamació que feia Cervera. «Caçanencs!» L'entusiasme es traduïa en una remor confusa. «Caçanencs!» repetí la seva veu de baix, ferma. «Xxt! Avui és un gran dia per al nostre poble i per a tota Espanya. El poble honrat i treballador, els homes de cor generós i liberal, els amants de la justícia, del progrés i de l'ordre, i també, per damunt de tot, de la fraternitat i de la igualtat dels homes, s'ha alçat pacíficament contra una monarquia que s'aguantava com un arbre corcat, un arbre de vicis inconfessables, de lladrera administrativa, de privilegis irritants, de falta d'honestedat pública. Aquest arbre, dic, que ha estat dessocat per fi pel vent de la nostra revolució». La gent va aplaudir amb gran aldarull. «Caçanencs, en nom de tots vosaltres, treballadors, comerciants, propietaris progressistes, artesans, industrials, emprenedors, i en el meu, és a dir, en nom de tot el poble que refusa un règim de caciquisme i oprobi i esclavitud, proclame solemnement la República en la noble i liberal i laboriosa vila de Caçana. Visca la República! Visca!» bramà la gentada. «I visca la lluita dels nostres docents. Algun dia, tots junts, proclamarem la República de bona veritat. I serà un dia que durarà anys, com profetitzà Ovidi Montllor. Ens tornarem a trobar la pròxima tardor. Mentrestant, moltes gràcies per l'atenció i que passeu bon estiu, amb bones lectures, un somriure i tota la llibertat de què puguem gaudir i ens faça ben feliços».

La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.

0: La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.
1: Escoltes Ràdio Pego.
2: Informatius Ràdio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, te ho expliquem als informatius de Ràdio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Ràdio Pego, amb Sara García.
3: Hola, com esteu? Divendres 19 de juny, per fi ha arribat el primer dia de Fira i Festes a Pego. Repassem ja titulars amb Carolina Ferrer, que està al control tècnic. Quintades, nit de rock i tir i arrossegament per començar la Fira i Festes de Pego 2026. Una barreja d'activitats pensades per a tots els públics i edats configuren la programació de les festes locals. Activitats que defineix Paula Orihuel com molt participatives i per això desitja que tota la població gaudisca i forme part d'elles. Les festes arranquen amb un esdeveniment tan consolidat com el concurs de tir i arrossegament que arriba a la seva 52a edició i amb l'estrena d'una nova proposta com és la inauguració de Garitos de Quintades. Es completa la jornada amb la nit de rock. A partir d'ahir cal consultar la programació. A prop fa una crida a l'esterilització de gats després que dimarts a la vesprada algú rescatara 5 cadells felins d'un contenidor de fem, 5 gatets que només tenien 2 dies de vida i que encara, de fet, tenien el cordó umbilical. Una acció que qualifiquen de criminal. El 2025, a prop, va tindre cura de 104 cadells de gat i 36 gats adults. És per això que insisteixen en la importància d'esterilitzar gates i castrar gats, atès que la seva reproducció és abundant.
2: Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.
3: Pego enceta un període festiu intens. Des d'este divendres 19 de juny i fins a dimecres 1 de juliol, cada dia hi ha activitats programades concebudes per arribar a tots els públics. Per això, des de la regidoria que dirigeix Paula Orihuel, s'ha dissenyat una programació amb activitats molt participatives que tenen com a finalitat que tota la població gaudisca i s'integre en el desenvolupament de les distintes opcions proposades. Avui ens endinsem en la primera part del programa, des d'avui i fins a dimecres 24 de juny, que recordem és Sant Joan.
4: Que isquen al carrer, que vagin a veure totes les activitats, inclús pensem que les activitats que hem organitzat per a aquestes festes són molt participatives, que formen part d'elles i que disfruten els dies previs fins a començar les festes de moros i cristians, perquè aquestes estan pensades per a gaudir tot el món, inclús si no pertany a una fila mora o cristiana.
3: Els més matiners en aquestes festes 2026, com és de costum, han estat els carreters de Pego. Des de les 10 del matí està en marxa al camp de tir del Camí de Sant Antoni el 52è concurs de tir i arrossegament Vila de Pego, amb premis per a 8 categories. Un concurs organitzat entre el Club Pegolí i la Federació de Tir i Arrossegament. Serà diumenge, quan es realitzen les últimes proves i es procedisca a l'entrega de premis. A la vesprada d'este divendres, quan el sol perda un poc de força sobre les 7, està programada l'estrena d'una nova activitat a les festes de Pego, la inauguració de garitos d'algunes quintades de la localitat a iniciativa dels quintos i les quintes d'enguany. Eixa serà la seva base, en aquest cas la trilladora, durant totes les festes, des d'avui i fins al dimecres 1 de juliol. La inauguració, per a fer-la més divertida, tindrà desfilada i concurs de disfresses. Aquesta activitat es realitzarà, com diem, al recinte multiactivitats La Trilladora.
4: Amb la inauguració dels Garitos, que és una de les activitats que organitzen els quintos enguany, els joves que enguany compleixen la majoria d'edat. Pel que fa a portar els Garitos al multiactivitat, sí que és veritat que estan un poc més desplaçats, però al final, al ser una iniciativa nova d'enguany, estem intentant adaptar-la als recintes que tenim i provarem a veure enguany com funciona i si veiem que està massa lluny o que ha funcionat bé, ja decidirem per a les pròximes festes.
3: I a la mitjanit, la música en directe pren protagonisme amb la nit de rock que enguany es trasllada al nucli urbà, concretament al poliesportiu Cervantes, com va suggerir la comissió de festes per a acostar la festa justament a la població.
4: I a la nit tindrem, també per encetar les festes, la nit de rock amb l'actuació d'Abril, Sandra Montfort i DJ Trapella. Tenim molts artistes props, com són Abril i Sandra Montfort, que són d'ací dels pobles veïns, i van voler apostar per elles. I després DJ Trapella també ens pilla un poc més llum, però també aporta un toc més actiu a la nit de rock d'este divendres de nou. En la comissió de festes, entre altres, en la que es va reclamar que les festes del poble tornaren a estar un poc més cèntriques dins del poble i trobem que el recinte del poliesportiu es troba més prop que el multiactivitat.
5: No voy saber cuándo te vas a quedarte per así. Siempre tenés teus ulls, que será de mí. Tindes pausa a terra, s'ha fet avorrit.

0: Ella és Abril, cantava amb Quinto, Caiguda Lliure, una col·laboració entre els dos en l'últim treball, o el primer, millor dit, el treball de debut del Pegolí. Abril, des de Benissa, arriba per a sacsejar el públic amb un pop electrònic fresc i captivador, una fusió entre allò digital i allò acústic, amb pinzellades d'altres estils com el rock, el jazz i el bolero, que creen una proposta, com podeu imaginar, ben personal. I des de Pedreguer, Sandra Montfort encisa per la seva versatilitat i el joc de les dualitats, tot carregat d'una gran dosi de personalitat i audàcia que sap traslladar perfectament als directes, a l'escenari. D'altra banda, DJ Trapela és una de les DJs més destacades de l'escena musical actual, una artista única que combina tècnica, energia i compromís social. El seu estil és fresc i eclèctic a la vegada, amb mirada oberta i ben connectada amb el públic, el que aconsegueix crear una experiència que de segur és irrepetible. Això pel que fa a la matinada de dissabte, i una vegada ja doncs arriba el matí, que el tindrem per a descansar i per a fer encàrrec, aquestes coses que passen habitualment els dissabtes, serà a la vesprada quan s'active de nou la programació festera. A partir de les 6, des de la plaça del Mercat, eixirà una desfilada amb xaranga fins al passeig Cervantes. Allí, aproximadament cap a les 6:30, està previst que comencen el que és la gincana de quintades. Enguany competiran 15 quintades per veure quin grup és el més àgil i el més eficaç en la resolució de les proves que se'ls posen. A partir de les 8:30, per a recuperar forces i baixar el ritme, hi ha tardeig, en este cas al poliesportiu, però aquest tardeig també té música en directe de l'orquestra Titanic.
1: Per la vespre en els més joves, on es tornen a celebrar les quintaes, una xaranga les recollirà totes les quintaes en la plaça del Mercat, que és el punt d'encontre, i acudiran fins al passeig Cervantes, on en el mateix punt que l'any passat es farà la gincana de quintaes, on les quintaes inscrites competiran entre elles. Després n'hi haurà un tardeo amb l'orquestra La Titanic al poliesportiu municipal.
0: I ja a la nit la gastronomia s'imposa amb el novè concurs de paelles nocturnes que organitza el Club de Caça i Pesca de Pego, i també amb el que serà doncs eixa nit dedicada a la gent gran del poble perquè gaudisca d'una vetllada de companyonia i de bon ambient. Una nit que comença al voltant de la taula i que pot ser acaba enmig de la pista de ball. Això a partir de les 10 al passeig Cervantes. A partir de les 9 és el novè concurs de paelles nocturnes del Club de Caça i Pesca. Qui convença el jurat en este concurs s'emportarà un pernil i a més assumirà la vara de comandament durant un any sencer. Este concurs de paelles estarà amenitzat per l'orquestra Valentino.
1: I a la nit sí que donem un espai més per a la Societat dels Caçadors, que tenen el seu concurs de paelles en el carrer Calvari Vell, i també amb la nit del major, on els majors del poble podran disfrutar del sopar i de l'actuació del Serrucho, també en el passeig Cervantes.
0: I diumenge 21 de juny hi ha com dos trams ben diferenciats a la programació de festes. El matí, que està dedicat a Sant Cristòfol, i a la vesprada nit la música en directe agafa la batuta.
1: El diumenge és el dia de Sant Cristòfol, tindrem una desperta com tots els anys, i a part dels actes com la missa i la seva professor de vesprà, protagonitzarà la vesprà la música. A les 8 tindrem el concert de l'agrupació musical de Pego en la plaça del Mercat, i a la nit l'actuació de Jonathan Penalba, on farà la presentació del seu nou disc en el passeig Cervantes.
0: Com deia Paula Orihuel, a partir de les 8:30 els claxons serviran per despertar Pego i recordar de qui és patró Sant Cristòfol, de conductors i viatgers, i a les 11 hi ha missa en el seu honor a l'Església de l'Assumpció. A continuació, cercavila de vehicles i concentració al passeig Mitchell.

I l'agrupació musical de Pego ens posarà la mel als llavis pel que vindrà a partir de dijous amb el concert de música festera que oferirà diumenge a partir de les 8 de la vesprada a la plaça del Mercat. Una actuació que vol emocionar i, en certa manera, també injectar un fort sentiment fester a la població. Mandem.

0: cançó.
1: Un poc més tard, a les 10 i mitja de la nit, al Passeig Cervantes, Jonathan Penalba presenta el seu nou disc, Tarquim, amb la formació al complet, que són Pere Ròdenas, Héctor Pero Padre, Raúl García, Chocolate, Josep Bas i Òscar Cortés. Tarquim proposa un cant-relat que s'envolta de riques sonoritats acústiques i electròniques amb lletres que lliguen sabor popular i reivindicacions actuals. I els primers dies de la setmana que ve estan dedicats als xiquets i a les xiquetes del poble. Dies, però, on la música sempre té cabuda quan el sol ja està baix al firmament.
2: I el dimarts 23 pel matí tindran el dia del xiquet, el dilluns seran jocs un poc més tradicionals i el dia 23 sí que seran jocs aquàtics. El mateix dilluns 22 per la vesprada portem l'Oca Valenciana al Passeig Cervantes, que és un joc en el que participen tant els més menuts de casa com els seus familiars en una gincana de jocs tradicionals. A la nit podrem disfrutar d'un musical de varietats conforme es coneix així al poble, de música pop i actual en el poliesportiu. I pel que fa al dimarts 23, a més de jocs aquàtics per als més menuts, també tindrem el torneig de 3x3 de bàsquet al pavelló, i a la vespre podrem disfrutar de l'actuació del grup de danses que venen des de Pedreguer, també del poble vell, al Passeig Cervantes. I el dimarts 23 per la nit tindrem l'actuació al Passeig Cervantes del Quintet de Metall amb músics de l'Orquestra Nacional d'Espanya i l'Orquestra Simfònica de Madrid.

0: El Passeig Cervantes serà dimarts a la nit testimoni de doncs, instruments tan ben interpretats com el que escoltem, que era la trompeta de Josep Gómez Alemany. Serà a partir de les 10:30 de la nit este concert del Quintet de Metalls integrat per músics de l'Orquestra Nacional d'Espanya i de l'Orquestra Simfònica de Madrid, com apuntava Paula Orihuel, dues de les formacions simfòniques més prestigioses de l'Estat. Un conjunt que actua per primera vegada a Pego i que acull talent, experiència i passió per la música. Una cita que acosta al poble intèrprets de primer nivell, entre els quals, com hem dit, es troba el trompetista pegolí Josep Gómez Alemany. Dimecres 24 de juny, Sant Joan, enguany festiu, però festiu. Pego continua amb la seva programació de festes i amb el tercer dia dedicat a la xicalla.
1: Per al dimecres de matí a les 11, al Passeig Cervantes, tenim una exhibició canina amb l'associació Agility, que treballa amb diferents activitats per a aquests animals. Podran mostrar tipus de jocs o proves que els propis animals podran passar. És una activitat prou atractiva tant per als més menuts com també per a les seues famílies. A les 8 de la vespre tenim l'actuació de l'Escola de Ball d'Eva Morera, també allà al Passeig Cervantes, i a les 10 el concert de l'Orfeo a l'Església de l'Assumpció.
0: A la nit, per tant, canvia el compàs musical i l'escenari a les 10 de la nit, com acaba de dir Paula Orihuel, les veus blanques de l'Orfeo de Pego oferiran el concert de festes a l'Església de l'Assumpció, un moment per deixar-se portar per l'energia que transmeten eixes cordes vocals entrenades en el cant a capella. La cita, ja ho hem dit, és a l'Església de l'Assumpció. Nosaltres deixem així el repàs que hem fet amb la regidora de festes Paula Orihuel dels primers dies d'activitats. No obstant, ja advertim que a partir de dijous 25 de juny, amb l'obertura de Càbiles i la inauguració de les festes de Moros i Cristians, hi haurà molts carrers tallats al trànsit i, per tant, serà complicat circular per la població. És per això que des de la policia local de Pego recomanen ja deixar ben aparcat el cotxe allà on no hi hagi paletes indicant la prohibició d'aparcar i recomanen desplaçar-se a peu d'un lloc a l'altre del municipi des de dijous 25 i fins a diumenge 28 de juny. Així mateix, la policia local de Pego avança que el carrer Murla estarà tallat al trànsit en eixe període del 25 al 28 de juny, perquè hi ha una càbila al carrer que ha demanat fer festa també en la via. I és per això que les persones que vulguin anar en vehicle cap a Sagra, cap a Orba, cap a la rectoria en general, la Vall de la Guàrdia, hauran de fer-ho per la circunvalació de les Verdales.
2: Els informatius a Ràdio Pego.
0: Canviem totalment de qüestió. Dimarts passat a la vesprada, a prop va haver d'activar tots els seus recursos per a salvar 5 cadells de gat amb només 2 dies de vida. És el que explica Andrea Margó, que és l'encarregada de recepcionar els cadells de gat. Els van trobar a l'interior d'un contenidor de fem dins d'una caixa de cartró.
3: Una pareja encontré gatitos, 5 gatitos en una basura, dentro de la basura, dentro del contenedor, en un cartón. Han llamado a Prop, la gente que encontraron los gatos lo trajeron a Prop. Después de eso se pasa una cadena de solidaridad voluntaria para recoger a estos 5 bebés, 11 persones se ponieron para organizar.
0: Com els gats tenien tan poc temps de vida, i això vol dir que s'ha d'actuar amb molta rapidesa per aconseguir la seva supervivència, com assenyala Margot. I també per això, tot i que la casa d'acollida de prop està a Montepego, els 5 cadells els van haver de portar a Xàbia.
3: La casa d'acollida, Andrea, que soy yo, estoy en Montepego, y a esta edad son muy, muy pequeños tenieron 2 días con el cordón umbilical y ahí es una cuestión de minutos. Y por suerte hemos podido irnos hasta Javea, donde hay una chica que sabe cómo alimentar neonacidos. Ha podido dar el biberón, pero uno se tenía que alimentar por sonda.
0: Després d'aixes cures, els 5 cadells continuen amb vida. No obstant això, Margot expressa el dolor intens que suposa per a prop pensar que algú pot deixar a l'interior d'un contenidor 5 gatets, com si foren un no-res, com si foren fem. I no s'obliden de la gata mare.
3: De momento están vivos, pero nosotros en aprop nos duele muchísimo que primero, ¿cómo podemos poner bebé gatitos en un contenedor de basura? Como si fue basura. Y también la han probablemente separado de la madre. Entonces aquí en Pego hay una madre que está buscando para sus gatitos. Es un acto criminal, ¿cómo se puede poner animales vivos en la basura? Se puede llamar a la asociación, que hay un número de teléfono, se puede llamar a la policía, se puede derrar con la madre y a ver cómo, pero eso es un acto criminal.
0: El telèfon de prop és el 611 08 50 24 i el de la policia local, recordem, és el 965 57 01 18. Recorda, Andrea Margot, que la llei ens obliga a esterilitzar els gats i a posar-los microchip. I per a complir-la, a prop es fa càrrec dels gats de carrer perquè a Pego apunta l'encarregada de felins i hi ha molts, molts gats.
3: La llei nos obliga, hoy en dia, quan tu tienes un gato, de esterilizarlo y de poner un microchip. Lo sabemos que aquí en el pueblo hay muchos gatos carrereros. Tenemos con la asociación y con el ayuntamiento un fondo para esterilizar a los gatos. Y eso es gratuito, solo hay que capturar el gato o señalizar la presencia de un gato, y eso es gratuito. Si tú puedes coger el gato, ponerlo en un transportín, llévalo a algún veterinario de Pego, él se ocupará de esterilizarlo y de hacer el necesario.
0: I és important este pas perquè el problema radica en que les gates són molt fèrtils i poden quedar-se prenyades fins a 5 vegades en un any i parir més de 3 gats en cada part. Això el que provoca és una sobrepoblació de gats.
3: Somos muy indignados en frente a esta situación y, por favor, no sé, nunca vamos a encontrar el criminal, pero hoy hay una mamá gatito que ha parido, que no ha preguntado nada y que no está esterilizada. Entonces una gata puede dar luz 5 veces al año y 3, 4, 5, 6 bebés.
0: Per això insisteixen en la importància d'esterilitzar les gates i castrar els gats, sobretot avui en dia, que es dona tanta facilitat per a poder-ho fer, insisteix Paula Ortiz Sastre, voluntària de prop.
4: I més avui en dia que es dona aquesta facilitat per poder esterilitzar. Siga teu, si no t'ho pots permetir, i tens aquest gat i no pots permetir-ho, nosaltres ajudem en a prop i també l'Ajuntament dona a prop eixa base per poder ajudar a la gent. A més, si veus algun gat que siga callejero, que estiga en el carrer, no importa, si veus que no pots agafar-lo, crida a prop. A prop s'encarga de poder captar-los i poder esterilitzar-los i portar-los a col·lo de gats, que tenim moltes colònies de gats en Pego, entonces aquells gats que no són domesticables i que no poden anar a una família, simplement el que fem és esterilitzar-los i tornar-los a ficar en aquest lloc on hi ha gats del seu entorn i que poden estar segurs i es deixa menjar, es deixa aigua perquè ells puguen viure tranquil·lament. Entonces, la facilitat està, la qüestió és l'acció que faig a la persona. Mm-hmm. Si no es pot capturar aquest gas, simplement toqueu a prop. Sí que és veritat que moltes vegades hi ha gent que és anglesa i no parla espanyol, però en aquest cas simplement digueu que es passen algú que parli castellà o valencià, ja que tenim persones que sí que parlin aquests idiomes.
3: Escribir en WhatsApp. Si escriben en WhatsApp en espanyol, se puede traducir qual que serà el voluntario.
4: Exacte, sense ningun problema. Entonces, és l'acció. Donar a entendre a la gent que l'acció es pot fer, les facilitats estan, ja és com vol actuar una persona cap a aquesta situació.
0: La finalitat última és reduir el nombre de gats al carrer. De fet, a prop, en 2025, va haver de rescatar 104 cadells de gat i 36 exemplars adults.
4: Perquè, a més, els gats que no són castrats moltes voltes tenen baralles entre ells per territoris. Llavors, és important. I se'n van a altres colònies a prenyar a les altres gates. Llavors, és important també l'esterilització dels gats masculins, perquè al final la gata, vale, l'esterilitzem i ella no pot tindre, però normalment de 10 gats n'hi ha 2 gates.
3: Las colonias, los gatos están cuidados, esterilizados y no se reproducen, es el tema.
4: Exactament. El que no volem és la massivitat de gats, perquè al final hem arribat a un punt en què n'hi ha tantíssims gats per una irresponsabilitat que fem cada persona, perquè al final és una irresponsabilitat el fet d'abandonar un gat esterilitzat. Que moltes vegades la majoria de gats són abandonats i el que passa és que comencen a criar i entrem en un bucle de cries. Per exemple, aquest any ja és el tercer rescat de gats que tenim. En total, de gatets xicotets, 104 rescats van arribar. I en adults, 36 gats. Entonces, gatets són 104 en un any. 104 gatets en un any. En aquests gatets què fem? Si estan tots pel carrer no param de reproduir-se, si no ho fem. Entonces necessitem agafar-los o bé trobar-los una casa, o si no trobem una casa poder donar-li l'opció de poder viure al carrer d'una forma saludable.
3: Y los gatitos neonacidos tienen que estar en casas de acogida cuando son muy pequeños, y eso buscamos casas de acogida, y después hay que vacunarlos, hay que ocuparnos de la salud hasta que están esterilizados y adoptados. Tenemos muchas adopciones por suerte, algunos no, pero la misión es de parar al empezo, esterilizar ya.

0: Actualitat, informatius, Ràdio Pego, Sara García.
1: I en format breu informem d'un canvi en el servei d'autobús que cobreix el trajecte Pego-Dénia i viceversa. I és que a partir de dilluns que ve, dilluns dia 22, se suprimeix l'horari de les 11:15 d'anada a Dénia i de les 12:30 de tornada des de Dénia a Pego. Un horari que habitualment es desactiva en període no lectiu.
0: Informatius Ràdio Pego. Amb Sara García.
1: I com ja apuntàrem ahir, molt breument, l'Arxiu Municipal de Pego segueix amb les publicacions de la col·lecció Raig de Llum, una sèrie, recordem, dedicada a les pintores i als pintors de la localitat. I este divendres, de 9 de juny, a les 7:30 de la vesprada, es presenta el llibre dedicat a Tere Ferrando Pérez, una pintora que plasma sobre llenç i altres suports els costums i la vida quotidiana del nostre poble. La cita és al Saló d'Actes de la Casa de Cultura, un acte obert a tota la població.

I pel que fa a la previsió meteorològica, tenim calma i, com també més o menys dèiem ahir, aquestes temperatures d'avui, de demà, de després demà, seran doncs, quasi que agradables en comparació a les que tindrem la setmana que ve. Avui les temperatures s'han quedat en els 21 graus de mínima esta passada nit i arribarem als 31 de màxima. El vent bufarà cada vegada més fluix i esta nit estarà encalmat. Temperatures que el que ens diuen és que tindrem un cel ras fins a mitjan vesprada i després apareixeran núvols d'evolució sense major importància. Per a demà dissabte, l'Agència Estatal de Meteorologia ha activat l'avís groc per fenòmens costaners, perquè des de les 2 de la matinada i fins a les 10 del matí poden haver vents del nord de 50, entre 50 i 60 km per hora que provocaran un onatge important. Però el que és el municipi, que ja sabem que no està arrimat a la costa, tot i que està molt a prop, tindrem una nit ennuvolada, núvols que continuaran sent abundants fins al migdia i després ja començaran a desfer-se i només quedaran núvols d'evolució. Temperatures dissabte entre els 21 graus de mínima i els 30 de màxima i el vent que bufarà al voltant de 10 km per hora de component variable. Per a diumenge ens espera un cel ras amb intervals de núvols fins al migdia i temperatures entre els 22 graus de mínima i els 32 de màxima. El vent continuarà bufant fluix de component nord-est. I serà dilluns quan tindrem el cel ras i les temperatures, les mínimes, es mantindran en els 22 graus, però les màximes ja pujaran fins als 36, segons l'Agència Estatal de Meteorologia. El vent dilluns bufarà de component variable al voltant de 10 km per hora.

Fins ací l'informatiu d'avui divendres 19 de juny. Primer dia de festes, així que des d'ací, a més d'agrair que continueu ahir amb la 107.8 de l'FM sintonitzada al vostre aparell, siga quin siga, doncs a banda d'això desitgem que tingueu unes festes molt, molt agradables, que gaudiu de tot allò que hi ha programat i ens trobem de nou dilluns per a veure com ha anat el cap de setmana. Fins aleshores, això, a passar-ho bé. Adéu.

els senyals són els camins. I hem triat bé la revolta i no ens fan por els botxins. Ara que tothom

0: està sol en la carena. No veig núvols en el cel i és tan dolç aquest recer que queda escrit. He nascut, he viscut i val la pena.
1: We will fire.
2: Estàs escoltant

L'ombria de la serra, l'aigua fresca ens dona vida i sentim que toquem mare quan la penya grossa ens mira a l'horitzó. Baixa el sol i ens besa el front.

这个爱我，这个爱我，这个爱我。

0: Radio Pego. www.radiopego.com.
1: Radio Pego 107.8 FM.

Què vos passa, valencians, on està la identitat? Creus que jo puc oblidar aquella forma de cantar? Cantaré la nostra història a cau d'orella i somniarem fins demà. Perquè vull, perquè tinc ganes.

Garrot prohibició, és el que passa quan el mal ve d'Almansa. No ens furtaran la il·lusió, vareu sembrar una llavor d'esperança. Damunt de l'escenari, vorum valles falleres. Al país de les albaes, per costum. Que rode la roda, pels carrers i les places.

0: Radio Pego, radio de proximitat.
1: 96 640 0212, el telèfon de la teua ràdio. Ràdio Pego. Ràdio Pego. Pego.

0: Ràdio Pego, al 107.8 de la freqüència modulada. Per a la gent que ho vol tot. Tot. Tot.
1: Ràdio Pego, 107.8, NFM.
2: Donar sang és donar vida. Dilluns 22 de juny, si eres membre d'alguna filant, d'alguna falla, de qualsevol associació festera, cultural, social, esportiva de Pego, organitza't i vine en grup a donar sang.
3: I disculpa'm la sinceritat.
2: Dos unitats mòbils del Centre de Transfusions d'Alacant us esperen en la Biblioteca Municipal de 5 a 8 i mitja de la vesprada. L'Ajuntament de Pego vol premiar este gest de solidaritat en un context festiu. Per això, cada 10 donants d'una mateixa associació o entitat festera, esportiva, social o cultural que acudisca a donar sang, esta rebrà un pernil de regal.
3: Tens el que volies, tens el que et mereixes.
2: La festa ens fa poble i amb la donació regalem vàtex, regalem vida.
4: 107.8 de la FM, Radio Pego.

terra cruenta i de cremar els meus ulls al gel de la paciència i de sentir cartró pedra en lloc de pell i consciència.

La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.

0: I was happy.
1: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, te ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
2: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores. Si una bona ràdio vols escoltar, a Radio Pego vindràs a parar. Radio Pego, en el 107.8 de la FM.

0: Amb un bon 11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria. Per la porta principal, entrar als anals de la història.
1: I és que en temes de lligar, bé que es pot perdre una lliga si no està tot estudiat, si la

0: l'entrada exacta, si és que la centrada arriba.
1: Nena, saps que tinc un grup? Toco els Amics de les Arts.
2: Què?
1: Els Amics de les Arts.
2: Un grup de què?
1: Música.
2: Ah.
1: Sí, de música.
2: És que...

Fira i Festes de Pego 2026. Dilluns 22 de juny, primer dia de la Xicalla. A partir de les 11, matí de jocs al Passeig Cervantes. A la vesprada, des de les 18 hores, joc participatiu de l'Oca Valenciana al Passeig Cervantes. I ja de nit, canvi de públic. A les 22 hores té lloc al poliesportiu l'espectacle de varietats musicals Harmonia. Organitza Ajuntament de Pego.

Fira i Festes de Pego 2026. Dimecres 24 de juny, tercer dia de la Xicalla. Un dia per a gaudir de les mascotes. A partir de les 11 del matí hi haurà exhibició canina de l'associació Agility, en interacció amb les famílies del Passeig Cervantes. A la vesprada, el ritme torna al Passeig Cervantes a partir de les 8 de la vesprada amb l'actuació de l'Escola del Ball d'Eva, que portaran les coreografies més actuals al cor de la festa. I a la nit, canvia de compàs musical i d'escenari. A les 10 de la nit, les veus blanques de l'Orfeo de Pego oferiran el concert de festes a l'Església de l'Assumpció. Un moment per deixar-te portar per l'energia que transmeten les cordes vocals entrenades en el cant a capella. Coordina Ajuntament de Pego.